Comencem la segona hora del Nits de Ràdio, que intentem que tot sigui més o menys que segueixi una estructura, perquè ja la vida, ja diguem-ne l'actualitat, doncs a vegades et trenca totalment les expectatives que tenies, o els plans, o el que suposaves, que si no passa res molt gros, això anirà d'aquesta manera o d'aquesta altra. I la setmana passada poc ens podíem imaginar que ja tindríem una data per eleccions generals, o que, per exemple, veuríem imatges com les del riu Besòs, no? Totalment, quasi al límit del desbordament, no? Per tant, és això, ja les notícies, l'actualitat o coses que ens poden passar ens poden doncs, descol·locar, doncs intentem que aquí sempre siguem doncs, una mica ese punto de apoyo, eh? Allò d'on agafar-se per poder anar tirant endavant. En aquesta segona hora de programa, d'aquest dimarts, ja nit de dilluns a dimarts 6 d'octubre, ara una entrevista per a la reflexió, per parlar de la consciència. I després, històries de les cançons, de la música, amb en David Morales. I així us anem acompanyant fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio. Nits de Ràdio.

Una vida i una cançó. Hi ha noms que ja anuncien tota una vida de carretera. I el Daddy Cochran és un bon exemple. Es deia, de veritat, Ray Edward Cochran. I va néixer el 3 d'octubre del 1938 a Albert Lee, un poblet de Minnesota que no tenia gens de pinta de fàbrica de futures estrelles del rock. Els seus pares, Frank i Alice, eren tots dos d'Oklahoma. I, de fet, el mateix Eddie deia que Oklahoma City era casa seva, perquè la família hi va viure una temporadeta abans d'instal·lar-se a Minnesota. És a dir, que des del braçal

A casa sonava country, herència directa dels pares, i de petit Eddie va provar la banda escolar, però aviat va decidir que allò no era el seu lloc i que el que li agradava de veritat era la bateria. D'aquí va passar una altra cosa encara més seva. En lloc d'apuntar-se a classes de piano, com volien per ell, es va espavilar tot sol amb una guitarra, escoltant ràdio i imitant el que sentia. Aquesta tossuderia per aprendre'n de les coses pel seu compte li acabaria donant un estil molt personal allunyat dels manuals. El gran canvi de paisatge va arribar al 1952, quan la família es va traslladar a Bell Gardens, ja dins l'àrea de Los Angeles. Per un noi que tocava cada cop millor, aterrar al sud de Califòrnia just en aquells anys va ser com un regal de Reis avançat. El seu institut va formar una banda amb dos amics i entre ells hi havia un xaval que es feia imprescindible en la seva carrera, en Connie Gaibo-Smith, el seu futur baixista de capçalera. L'escola, però, va anar perdent pes ràpidament davant la música. El gener del 1955, amb 16 anys i acabat de començar el primer curs d'institut, l'Eddie va deixar els estudis per dedicar-se professionalment a tocar. Aquell mateix any, en un espectacle organitzat en un local de l'American Legion, va conèixer un altre músic anomenat Hank Cochran. Tot i compartir cognom, no tenien cap relació familiar, però la casualitat els va anar prou bé per presentar-se com a duet amb el nom de Cochran Brothers, amb qui va treure algun single de Kaira Country per un segell petit, Echo Records. Mentrestant, Eddie ja treballava com a músic de sessió i en aquest procés va conèixer Jerry Capehart, que primer li va fer de productor de maquetes i que amb el temps esdevindria el seu mànager i company de composició habitual.

Quan el duet amb Hank Cochran es va desfer el 1956, un volia rock and roll i l'altre se sentia més country, Eddie va decidir tirar sol cap endavant. El seu primer single en solitari, per Crest Records, incloia Skinny Jim, avui considerada ja un clàssic primerenc del rockabilly, encara que en el seu moment no va fer gaire soroll. El veritable cop de sort li va arribar gràcies al cinema. El productor Boris Petrov li va oferir un paper a The Girl Can't Help It, amb Jane Mansfield, i va interpretar 20 Flight Rock. Tenia 17 anys i encara no havia col·locat cap èxit a les llistes, però aquella actuació va deixar petjades sobretot al Regne Unit. De fet, anys després, un jove Paul McCartney es va guanyar l'entrada al grup que acabaria sent The Beatles, precisament perquè sabia tocar i cantar de memòria aquesta mateixa cançó davant de John Lennon. Després va signar amb Liberty Records i el seu primer senzill per aquest segell, Sitting in the Balcony, va entrar al Top 20 nord-americà. Era pop romàntic adolescent, ben lluny encara del rebel de guitarra que ho coneixeríem després, però el va posar al mapa. El 1957 va tornar al cinema amb Untamed Youth, interpretant un personatge anomenat Bong, i Liberty va publicar el seu únic disc llarg en vida, Singing to My Baby. Va ser també l'època en què va començar a experimentar amb l'enregistrament múltiple, convertint-se en un dels primers artistes de rock and roll que escrivia les pròpies cançons i superposava pistes de guitarra ell mateix a l'estil de Les Paul. L'any 1958 va arribar el millor moment comercial de la seva carrera als Estats Units, amb diverses cançons escrites junt amb Jerry Capehart que es van fer un lloc a les llistes de vendes. Per un noi que feia tot just 3 anys havia deixat l'institut per perseguir un somni musical, allò era la confirmació que l'aposta havia valgut la pena. I el primer senyal clar que la seva manera particular de fer rock and roll començava a connectar amb el públic més enllà de Califòrnia.

Dats, Eddie va mantenir una banda d'acompanyament estable coneguda en diferents moments com G. Kelly 4 o els Hollywood Swingers, sempre amb el seu amic Guybo Smith al baix. Al gener del 1959 va arribar Come On Everybody, que es va enfilar fins al top 40 nord-americà i avui es recorda com un himne de festa adolescent. En paral·lel, Eddie no deixava de treballar com a músic de sessió per altres artistes, des de Skits McDonald fins a Jim Vincent, a qui va posar la seva inconfusible veu de baix en alguns enregistraments. El 3 de febrer del 1959, els seus amics Buddy Holly i Richie Valens, junt amb The Big Bopper, van morir en un accident d'avió mentre estaven de gira, una tragèdia que avui es coneix com el dia que va morir la música. Eddie va quedar profundament afectat i, segons explicarien després amics i familiars, va començar a desenvolupar un pressentiment fosc sobre la seva pròpia mort prematura. Poc després va entrar a l'estudi per gravar Three Stars, un homenatge a les víctimes, i diuen que la veu se li va trencar quan li va tocar cantar la part dedicada als seus amics. Aquesta inquietud el va portar a voler deixar les gires, però les obligacions econòmiques no li ho van permetre. Com que la seva fama creixia especialment al Regne Unit, va acceptar fer-hi una gira el 1960 junt amb Gene Vincent, organitzada per l'empresari Larry Parnes. Va ser un èxit aclaparador. El públic anglès, famolenc de rock americà autèntic, els va rebre gairebé com a reialesa, i músics britànics, com Marty Wilde o Joe Brown, reconeixerien anys després l'enorme influència de la tècnica de guitarra d'Eddie.

Però per dins, lluny de casa i encara afectat per la mort dels seus amics, Eddie estava cada cop més enyorat. Trucava constantment a la seva mare des de l'hotel fins al punt que els mànagers havien de gestionar després les factures de telèfon. La seva parella, la compositora Sharon Shealy, coautora, per cert, d'un dels seus altres grans temes, Something Else, va viatjar fins a Anglaterra per acompanyar-lo i va trobar un Eddie visiblement abatut. Malgrat tot, la qualitat dels seus directes no va caure i la gira va allargar-se per l'èxit obtingut. El 17 d'abril del 1960, després d'un concert a Bristol, al Bristol Hippodrome, Eddie Cochran moria a conseqüència de les ferides d'un accident de trànsit a Anglaterra, amb només 21 anys acabats de fer. El seu cos va ser repatriat i enterrat al cementiri de Forest Lawn Memorial Park, a Califòrnia. Després de la seva mort, diverses cançons seves es van publicar de manera pòstuma i van esdevenir èxits, especialment al Regne Unit, on encara avui es manté viu el seu record amb plaques commemoratives i fins i tot un carrer dedicat a ella a Minnesota. El 1987 va ser reconegut amb la seva entrada al Rock and Roll Hall of Fame, confirmant allò que molts ja sospitaven en vida, que aquell noi de Bell Gardens havia canviat per sempre la guitarra dins del rock and roll.

una cançó, Summertime Blues. Parlant de cançons que han deixat gravades per sempre en la memòria col·lectiva, toca aturar-nos en la que probablement defineix millor que cap altra l'esperit d'Eddie Cochran, Summertime Blues. Perquè si hi ha una imatge que resumeix tota la rebel·lia del rock and roll dels anys 50, és la del noi amb un cotxe, el noi amb el tupè ben enlairat i el noi amb una guitarra penjada al coll. I Eddie, que va morir amb només 21 anys, encaixa perfectament en aquestes tres fotografies alhora. Va tenir només 2 anys de carrera real com a músic en solitari, just els suficients per deixar-nos aquesta mateixa Summertime Blues i Come On Everybody com a llegat etern perquè generacions senceres d'adolescents les anessin adoptant com a pròpies amb el pas del temps. De fet, aquestes cançons van acabar inspirant tot un seguit de músics posteriors.

exteriors, des de The Who fins a Mark Bolan. Ara bé, convé fer una diferència amb Elvis Presley, que també havia portat el rock and roll a les llistes nord-americanes uns anys abans. La imatge d'Elvis anava lligada a la seducció, mentre que Eddie hi va afegir un ingredient diferent, una certa ràbia adolescent, gairebé política. Summertime Blues es queixava obertament de l'edat mínima per votar als Estats Units, posant en paraules la frustració d'una generació que just llavors començava a buscar la seva pròpia veu. No era exactament un manifest a l'estil de bandes molt més combatives que vindrien dècades després, però en aquell moment concret va suposar tot un terratrèmol cultural. Amb els anys, la importància d'aquesta peça no ha fet més que créixer, i no és estrany trobar comentaristes que acabin recorrent al tòpic ja una mica gastat de morir jove i deixar un bon cadàver. La seva mort en un accident de cotxe al sud-oest d'Anglaterra, provocat per la rebentada d'un pneumàtic, va privar el món de continuar gaudint d'aquella veu tan crua i sincera. Qui sap si d'haver seguit viu no hauria acabat sent una mena de Bob Dylan particular del rock and roll més primigeni.

Doncs vinga, la tercera hora d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent passar del dilluns cap al dimarts, 6 d'octubre de 2026. És un tram en el que ja sabeu que el que fem és escoltar el millor de les 15 ja temporades que portem, perquè hi ha moltes entrevistes, moltes seccions que val la pena d'escoltar-les un altre cop. I ric, perquè avui una de les que recordarem és de quan fèiem allò de misteris, eh? Allò de buscar explicacions a coses una mica complicades, i parlarem, doncs, de la Tierra Hueca, eh? Que sempre és un tema que a mi m'ha fet molta... m'ha cridat molt l'atenció. I entrevistes de llibres, també, i algun dels reportatges que hem anat fent al llarg d'aquests anys. I així ho seguim acompanyant fins a les 6, fent Nits de Ràdio.

0: Com sempre us diem a Nits de Ràdio, ens agrada conèixer les vides de la gent, perquè a través d'aquestes vides, a través dels testimonis, dels llibres, de les pel·lícules, de les cançons, també, no? Doncs aconseguim conèixer realitats que potser ens haurien quedat l'atenció, professions que ens haguessin agradat de poder realitzar i que potser, allò que es diu el clàssic por H o por B, no m'ha acabat fent, i això no vol dir que les haguem de fer totes, perquè és físicament impossible i perquè és molt complicat i perquè a vegades també depèn de... Mira, és que m'hagués agradat ser, per exemple, doncs, astronauta, però és que tinc una mica de vertigen. Home, doncs està complicat, eh? Per això és bo poder conèixer a través dels llibres situacions, experiències i vivències d'altres professions. I és el cas d'un libro ilustrado que nos habla de lo que supone el tema de trabajar en los vuelos. M'agrada dir que aquest és un llibre d'altos vuelos, perquè parlem de En modo avión, que és una història d'azafata hipòxica. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola David, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a estar aquí este rato.

0: arriba el moment que tots estàvem esperant. Aquest moment...
1: Jo només amb aquesta música ja m'he cagat.
0: Sí, no, jo també, vull dir, és que deixa'm posar veu de circumstància de que no es noti que tinc el cul apretat, saps què vull dir? Allò que apretes perquè que no s'escapi. Perquè, clar, aquesta temporada hem encetat una secció que ens es fa replantejar-nos tot el que sabíem fins ara. Perquè hi ha una persona que està buscant tots i cada un dels grans misteris, de les grans incògnites, de les grans conspiracions que, per fi, a nits de ràdio estan veient la llum, i és gràcies a Carlos Aguilar! Bravo! Bravo! Bravo!
2: Voy a por ti.
0: Iker Jiménez, prepárate, eh?
2: Voy a por ti, ya estás. Yo també vull al meu plató.
0: Veus?
2: Amb així a fosquet.
0: Sí.
2: I amb FX de coses rares.
0: De coses, saps? Bueno, que després aquest home ha fet un museu, saps? I l'han anat movent per tot Espanya.
2: Us en recordeu aquell dia que va portar una taronja?
0: Quin dius?
2: Dins com d'una caixa, que era el misteri de per què aquesta taronja no es pensia mai.
0: És com la mano de...
1: Per tirar de McDonald's, no?
2: Clar, misteri resolt. Ja
0: clar,
2: està.
0: Era de McDonald's, ja està, com les patates fregides. Com la mano incorrupta de qui és? De Santa Teresa? De
1: Santa Teresa, sí.
0: Sí.
2: O guantelete de Thanos, com li vulguis.
0: Sí, exacte. Què va ser primer, oi?
1: Que jo no sé si vosaltres heu vist mai la mano incorrupta de Santa Teresa.
0: Sí, bueno, perquè és això que es va inspirar als de Marvel per fer el guantelete de Thanos. Això. Tu per què no has vist lo de Marvel, Morales?
1: Incorrupta, a veure.
0: Ja.
1: Hi ha moltes maneres de no estar corromput, eh? Perquè jo ja veia una cosa molt negra.
0: Ah, amigo.
2: Que Franco dormia amb la mano incorrupta molt a prop.
0: Ostres!
2: Això ho sabeu, no?
0: Hi ha llegendes que ho diuen, sí.
2: Sí, que vull dir que era molt, com molt creient i dormia amb la mà molt a prop. Ja està.
0: Que deia, una manita! I tenia la manita de...
2: No sé, allò, cadascú té les seves manies.
0: Sí, escolta, aquí cadascú a la seva habitació, que faci el que bonament pugui o vulgui,
2: Exacto.
0: Mentre no faci mal a ningú, doncs endavant, i mira, si quieres tener un guantelete de Thanos, doncs endavant, i con las piedras del infinito,
2: Para ti todo. Exacto. Escolteu que... Jo avui portava una secció preparada, que la porto, de fet, sí. I en parlarem, però no puc deixar passar una de les notícies que estem escoltant els darrers dies sobre els Estats Units.
0: Sí.
2: I és que Donald Trump ha pillat la Covid.
0: Sí, senyor.
1: Ai, sí.
2: Vale. Vull dir que això és una notícia. Tranquils, perquè també estic preparant un especial de Trump per més endavant, perquè hi ha moltes teories conspiranoiques sobre Donald Trump, però crec que aquesta notícia l'hem de comentar. Vale. Per què? Ara us explicaré per què, vale? Situem-nos. La setmana passada es va viure el primer debat de les eleccions als Estats Units entre Biden i Trump.
0: Sí.
2: Va ser un debat bastant lleig. En principi va perdre el vot amb Donald Trump, que tampoc vol dir res, perquè els debats amb la Hillary Clinton els va perdre tots i va acabar guanyant.
0: Fixa't, vull dir que és veritat.
2: No passa res, però bueno, és igual. Hem de tenir en compte que les enquestes no li són favorables a Donald Trump, queden un parell de debats per endavant, i justament ara Melania Trump,

0: i Donald Trump es contagien de Covid-19.
1: Ui.
0: A veure, això és una mica la primera teoria de la conspiració. Ui, perdoneu, no us sembla una mica estrany?
1: Clar.
0: És que és molt raro. Resulta que les eleccions són el 3 de novembre, ¿vale? Queda, com aquell qui diu, menys d'un mes.
1: Mm.
0: I en Donald Trump ha de fer la quarantena, vol dir que s'estarà 15 dies de casa.
1: Clar.
0: Vol dir que durant 15 dies no podrà fer debats.
1: Mm.
0: A més, no tindrà tantes possibilitats de dir gaires bajanades, i d'aquí 15 dies Donald Trump podria tornar recuperat, i això seria el nou relat de l'American Dream, no?
1: Sí.
0: De com Donald Trump, malalt, hauria derrotat el coronavirus i tornaria a la palestra just abans de les eleccions per guanyar-les.
2: S'havia ressurgit com l'ave fènix, seria una
0: mica... Correcte. Què vol dir? Que hi ha molta gent, hi ha molta gent que està pensant que això de que Donald Trump estigui contagiat no és del tot veritat.
1: Vale.
0: No s'estan mostrant els informes. I, de fet, estan sorgint... Els metges estan contradient entre ells. Ja sabeu que hi va haver un moment que va estar
1: que estava...
0: malament, va necessitar oxigen... Després ell va decidir que sortia a donar un vol amb el cotxe, a saludar la penya, en plan, ei, ¿queréis un poquito de COVID? Pues mira,
1: hola,
0: tío, tenéis, ¿eh?
1: Hola,
0: COVID para todos, chicos. bueno, no ho sé. Jo no vull alimentar la conspiranoia, però...
1: No, mai. El Carlos Aguilar mai vol.
0: És un calendari molt perfecte, no?
1: Sí,
0: tot això. Bueno, jo només volia apuntar això. També us dic, més que aquest Trump venci el virus, jo crec que el virus, quan vegi on està, quan sàpiga on està, dirà, ostres, jo piro d'aquí, però
1: bueno, de fet, la Melania, no sabem si volia fer la quarantena amb el seu marit, saps, o no? Saps? Potser es volia...
0: Jo diria que... jo us diria no, segur. Però, bueno, en definitiva, la Casa Blanca és molt gran, segur, i segur que tenen habitacions per dormir una... a una habitació diferent cada dia del mes i no repetir,
1: veure. L'ala oeste, l'ala dreta i bueno, un fus horari diferent tenen. Vull dir que, bueno, això és a la punt d'actualitat, eh?
0: O sigui, això és la punt d'actualitat.
1: Molt bé. O sigui, el món conspiranoic té... Sí, digues.
3: La Melania és un ésser viu, és una persona, és perquè jo tinc la teoria que la Melania és com una mena d'extraterrestre, perquè aquella cara mai no canvia.
1: Ja...
3: No, saps? No té expressió. No té... Jo crec que hi ha alguna cosa darrere que és una mica com la Diana de UV.
1: Sí.
0: Jo, per mi, jo crec que és un robot.
1: És un robot,
0: directament. De manera, perquè jo no crec que un extraterrestre aguantés aquest senyor.
1: Val. Venir de tan lluny, oi, per aguantar aquest senyor no té cap sentit.
0: No en té. Clar. O sigui, jo... La meva aposta va és un robot.
1: És un
0: robot que segurament es sobrecarrega de tant en quant.
1: Clar.
0: I l'han de reiniciar.
1: Clar.
0: Bueno.
1: I així no se'n recorda i, bueno, de vegades es pregunta què hago yo con este, però, bueno, mira, m'han programado así, oi?
0: I on a mi m'han hecho así, ¿no? Com deia la Jessica Rabbit, m'han dibujado así.
1: Ah, exactament. Pues mira, a mi m'han construït así i ja està. Bueno.
0: Però mira, ja que estem parlant de coses buides, com el cap de Donald Trump, també hi ha una altra cosa que està buida i no ho sabeu.
1: A veure...
0: L'interior de la Terra.
1: Oh, la teoria de la Terra hueca, eh?
0: Oh, la Tierra hueca. Avui he vingut a esborrar anys i anys de classes de ciències del medi natural. Recordeu aquells gràfics del nucli terrestre, l'escorça, els sediments... Doncs ja els podeu anar eliminant del vostre cervell, perquè tot això és mentida.
1: És mentida, eh? Quan... Espero que el Xedat no estigui escoltant, perquè si no li agafarà alguna cosa. Però la Tierra hueca és una teoria, que aquesta sí que la conec, que fa molt de temps, i és una mica també de Julio Verne, eh? És a dir, de què tenim
0: una
1: allà...
0: Una mica. Anem a analitzar-la una mica.
1: Explica-li al Morales, que no sap què és la Tierra hueca.
3: No,
0: clar,
3: no
0: hi ha gent que diu que la Terra està... tan buida per dins, doncs això, com el cap de Donald Trump o d'algun concursant de la Isla de les Tentaciones, però d'això no en parlarem perquè llavors se me'n va a la secció.
1: Se'n va el tema.
0: Vale. Vosaltres direu que això és una bajanada i que no pot ser veritat, vale? Però datos, anem amb els datos. El radi de la Terra mesura 6.371 quilòmetres, vale? Des del centre de la Terra fins a un punt de la superfície. Quina és la màxima perforació que s'ha

0: s'ha fet fins ara de la Terra. La que s'ha fet, atenció, al pozo superprofundo cola a Sibèria. Mm-hmm. Primer detall, no s'han trencat el cap amb el nom. Pozo superprofundo.
1: Pozo ja superprofundo, mira.
0: T'ho imagina't. Aquest, que, clar, si en fan un de més profund, li hauran de posar pozo superprofundo.
1: Sí. Sí, sí.
0: El següent, pozo super-mega profundo. I l'altre, pozo super-mega profundo, okay. Ok. Ok definitiu. Ara sí, final.
1: Guió baix, no?, també? O sigui, a mida van fent...
0: Correcte, com els documents del Word. I, en tot cas, quina és la perforació d'aquest pou? 12 quilòmetres. És a dir, 12 quilòmetres excavats de 6.731. A veure... Qui està fent aquest pou? Manolo y Benito, és a dir...
1: Joder, macho, efectivamente. Tú no sabes lo que ha pasado mi padre una tarde espantosa en Zaragoza, oi?
0: Clar, home, què vol dir? Oh, l'estan fent en plan fuga d'Alcatraz amb una cullereta de cafè. Què és això? Clar. Que hi ha un tio que van i 50 mirant.
1: Això bueno. És veritat, això és molt nostre, eh? Això si fossin un paràgris nostre segur que es farien així.
0: Segur que és això, clar. Llavors, la pregunta és, per què no s'ha excavat més? Doncs, evidentment, perquè hi ha un complot general que no vol que la immensa majoria dels mortals ens assabentem que el centre de la Terra està buit. I qui forma part d'aquest complot? Doncs, evidentment, la NASA, no?
1: Veus?
0: Que encara ens ha d'aclarir allò de si l'arribada a la Lluna va ser real o ho van muntar al plató dels lunis, una mica. Google Earth, que deu tenir un exèrcit de senyors fent servir el Photoshop per anar esborrant totes les imatges que els satèl·lits fan del planeta en temps real, no? Perquè la farsa no es desmunti. Ai, mierda, se ve l'agujero por ahí, no? Esborra aquí.
1: Ai.
0: Clar, òbviament els dirigents mundials, no?, que formen part d'una gran consorcia global per mantenir-nos a tots en la inòpia. Que jo, quan escolto això, a mi em ve al cap Mariano Rajoy.
1: Ah.
0: I penso, aquest senyor... El vecino del alcalde que escogen los vecinos, el alcalde,
1: sí.
0: Escolta'm, va ser un dirigent mundial. ¿Vale? És així, o sigui, és així, va ser un dirigent mundial.
1: Sí.
0: Jo, la veritat, no me la imagino en una trama tan sofisticada com per amagar una existència d'una dada com aquesta.
1: Clar, perquè ho hauria d'entendre i mantenir el secret, clar.
0: Clar, i tots sabem dels seus lapsus lingüístics. Sí. Però,
1: algun dia se li escaparia.
0: Clar, jo també penso, clar, si algú se li ha d'escapar, si és Mariano Rajoy, tu diries, ja està fent un acudit un altre cop, no pot ser. Per tant, seria una coartada perfecta, seria perfecta. Però pensem, si l'interior de la Terra és buit,
1: sí.
0: Com s'hi entra?
1: Amigo.
0: Rotllo Super Mario Bros, hi ha una canonada, i pum, i cap a baix, com va? Doncs bé, això està molt clar. Hi ha dues portes, dues obertures, vale? Una al pol sud i l'altra al pol nord.
1: Com allà?
0: Custodiades i mantingudes en secret.
1: Ostres.
0: És allò que tu estàs tan tranquil·lament caminant pel pol nord,
1: sí?
0: Et trobes una mega escotilla rotllo perdidos,
1: sí, de Hatch,
0: que et porta al centre de la Terra.
1: Ostres.
0: I quan vols entrar, hi ha dos porters de discoteca en plan, ui, vas amb bambes, no, al centre de la Terra amb bambes, no.
1: Tornis cap a casa, i carai, fer una excursió fins al pol nord, estàs una estoneta ja,
0: Home, t'ho imagina't. Ui, no, és que avui és festa privada. Avui no,
1: ostres, no està en la lista, oi? No està en la lista.
0: No està en la lista. A veure, què ponen tu DNI? Ui, no, no pots entrar.
1: No
0: pots entrar. Doncs clar, al final marxes avorrit, no? I ja t'és igual el que hi ha al centre de la Terra.
1: Sí. Això vols dir que la gent ha desistit d'anar-hi perquè s'ha trobat en aquestes situacions, no?
0: Segur, perquè si no, allò seria com aquelles imatges que vam veure fa dies de la pica d'estats, que la gent feia cua per fer la foto.
1: Sí.
0: Pues jo m'ho imagino així, en plan una cua, saps allò que vas per plaça Catalunya i dius, veus una cua, t'hi poses, però no saps per què és.
1: Sí,
0: dius,
1: és veritat.
0: Esta cola d'on va?
1: Deu ser per aquí, al Pol Nord.
0: Al Pol Nord, a l'entrada del centre de la Terra. Ostres. Però mira, ja hem arribat aquí la cua, però bueno. En fi, dos portes tenim, per tant. Accés super mega restringit. Però clar, imagina't que entres pel Pol Nord i resulta que vas al costat del Pol Sud. I, clar, com vas d'una punta a l'altra quan ja ets a dins.
1: Clar.
0: Doncs, evidentment, perquè hi ha un sistema de galeries subterrànies que connecten entre elles.
1: De quants...

0: milers de quilòmetres estaríem parlant de canonades d'aquestes.
1: 200, més o menys, diguéssim, sí? Una quantitat així. Jo me l'imagino que aquestes galeries hi deu haver mapes tipus PortAventura, del qual, mira, vostè és aquí.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Quan trobi la galeria 5532 a l'esquerra, recordi de girar a la dreta.
0: Val,
1: i ja està. I tot va així.
2: Jo crec que la qüestió és que Elon Musk no s'ha enterat encara d'aquesta teoria, perquè si no et munta un hyperloop allà ràpid, eh? Clar. Per anar de punta a punta en 30 segons.
1: I ens diu que Elon Musk no ho està preparant ja.
0: Que però no bueno, ho ha fet ja. Clar, un ascensor.
1: O un Google Maps and the World Edition, que clar, també estaria bé.
0: Clar.
1: De totes maneres, jo, que el David sap que jo m'encanten els dibuixos animats, hi ha un personatge de dibuixos animats que ja fa servir aquest mètode de viatge.
0: Quin és?
1: En Bugs Bunny.
0: Ahà.
1: El conill de la Warner Bros. Que viatja per sota terra.
0: Sí.
1: I recordeu, sempre s'equivoca perquè hauria d'haver girat a l'esquerra al Buquerque.
0: Mm-hmm. Per vull tant, ella tenia tot una xarxa, una petita subxarxa, no?, de túnels.
1: Correcte.
0: Vale.
1: Jo crec que en Bugs Bunny creu en la teoria de la Terra buida. Però
0: la Terra buida. Ja. Hi havia versions d'aquesta teoria que deien que allí va anar una delegació, no sabem si en plan Arca de Noé, de diferents dinosaures. Hi ha la teoria de que està allà el King Kong, de que està Godzilla, que totes aquestes criatures surten d'algun forat que es fa en aquesta tierra hueca.
1: Home, et dic una cosa, si hi ha els dinosaures i hi ha Godzilla, a mi si em dius que hi ha les tortugues ninja i els Pokémon, jo m'hi vaig a fer.
0: Clar, és a dir, seria un gran Pokémon Go tota la xarxa de tuberies internes de la Terra?
1: Per què no? Per què no? Perquè, però a veure, ara que ja sabem que l'interior de la Terra es buida...
0: Sí, sí, per això, ara ja ho hem demostrat, amb això.
1: Ara ja està demostradíssim. Clar. Jo crec que no té falta dir-ne de Marx, com deia ella. I ara que ja sabem què hem de fer per anar-hi, per què hauríem de voler anar? És a dir, hi ha alguna interessant o és aquest lloc de... Ai, mira, dos estrelles de TripAdvisor i... No, parlem.
0: És a dir, pot haver comentaris negatius interessats? En plan, és muy caro, no?
1: En plan...
0: Me han atendido mal.
1: M'imagino a la gent de la Lluna, no? O gent d'altres llocs, en plan, no, venit a la Lluna perquè ahí en les galeries hi ha moho i hi ha humedat i no mola.
0: Bueno, no mola.
1: Una de les possibilitats que es contemplen és que dins de la Terra hi ha un altre sol, vale? un sol, que el clima sigui tropical, que no hi hagi nit i que la gravetat sigui de 6,7. Vale, la força de la gravetat sigui 6,7. Hem de tenir en compte que a la Terra la gravetat és de 9,8. Per tant, tindríem que l'interior de la Terra ara mateix hi ha una mena de Santo Domingo infinit on, a més, tothom és més prim perquè la gravetat és menor i, per tant, pesem menys.
0: T'imagines?
1: Així que jo us dic, quan surt el primer metro cap allà?
0: Bé, ves que la Colau no estigui fent un carril bici per anar cap allà.
1: Escolta, quina és la línia del metro que encara no s'ha acabat? La 9?
0: La 9.
1: Que no sigui que la línia 9 vagi cap al centre de la Terra i per això està trigant tant.
0: Clar. Bueno, passa pel Prat i després ja va cap al Forat, diguem, no? Del Prat al Forat i va cap a
1: dins. Clar, i que no sigui la línia 9 que vagi cap al centre de la Terra i que les obres de Glòries que porten ni se sabe...
0: Sí, senyor.
1: Construint una altra porta d'accés al centre de la Terra.
0: Això donaria molta explicació. Passem de l'escalèstric, no?, que hi havia, a directament un portal, no?, cap al centre.
1: A mi, jo us dic, a mi això em sembla una explicació molt raonable i molt lògica. Però
0: no, totalment.
1: Podria ser que dins de la Terra no sigui un interior caribeny, però que hi visquin extraterrestres. Vale?
0: Clar, però serien intraterrestres, clar, no? Clar.
1: No, però serien extraterrestres,
0: sí?
1: Perquè haurien vingut
0: són immigrants.
1: Fora de la Terra.
0: Val.
1: A viure dintre de la Terra.
0: En una patera.
1: De fora vindran i de casa teva et trauran.
0: Clar, que de casa ens tragueren, que de la tierra hueca ens tragueren.
1: Llavors, jo diria, ostres, en sèrio?

0: tens la superfície de la Terra amb coses guais i et vas a viure a dintre?
1: Clar.
0: No sé. Estem parlant que són alienígenes emos, o sigui, d'aquells que són...
1: que estan...

0: no?
1: Sí, és que, a més, et diré, és que t'has avançat una mica, perquè imagina't que si no us agrada la teoria dels extraterrestres,
0: sí.
1: Hi ha un altre corrent de seguidors que diuen que els habitants de l'interior de la Terra són els nostres ancestres, els nostres avantpassats.
2: Què dius?
1: Val. Sí.
0: Llavors, per part de pare o per part de mare?
1: Per... Bueno, és que a més aquests s'han dividit en dues teories.
0: Ah, val, val.
1: Vale, que promulga l'escriptora russa Elena Blavatsky. Ah. Diu que és un país subterrani amb cavernes i túnels.
0: Sí.
1: Jo pregunto, són en peatge els túnels?
0: Clar.
1: És una oportunitat,
0: bueno,
1: de negoci.
0: Igual s'ha acabat la concessió, saps?
1: Bueno, si funciona com a la superfície de la Terra, potser no s'acaba. Però bueno. I que a més, en aquest país imaginari hi viu un senyor de la identitat del qual desconeixem, evidentment, però que s'ha posat el títol de rei del món, perquè no hi hagi, perquè no hi ha dubtes.
0: El rei hueco, no?
1: Clar. No, rei del món, perquè es diu que ell governa l'intramón i la superfície del món.
0: Clar, els de dins no saben, no diuen, ah, pues sí, debe ser també rei de fora, no? I...
1: Ah, clar, exacte. Llavors, li haig de portar la contrària a la nostra amiga russa, perquè ella diu que la capital d'aquest país estaria a Shambhala, sota el desert del Gobi. I jo li dic, senyora, no ens enredi. Tothom sap que el Shambhala és a Salou.
0: Sí,
1: és veritat.
0: És veritat.
1: Vale que allò, a vegades, amb guiris, sucarrimats i amb més alcohol en sang que aigua, sent un altre món.
0: Bueno, és a sota de la Gobi, en aquest cas, no? Perquè agobia una mica estar allà amb tota aquesta gent.
1: Però agobia bastant, sí. Jo crec. Crec que aquest estiu l'han passat una mica millor els autòctons de Salou.
0: Exacte.
1: Però és que hi ha una altra teoria que explica que a l'interior de la Terra hi podrien viure humans supervivents dels continents perduts.
0: Ostres.
1: És a dir, l'Atlàntida, Lemúria i Hiperbòria...
2: L'Atlàntida va desaparèixer, era una discoteca de
0: Sitges. Sí, també. Pues tots han anat a viure allà.
1: Veus? Pues tots cap allà. I resulta que els supervivents d'aquests continents perduts haurien anat a parar a l'interior de la Terra.
0: Val.
1: I haurien format una mena de supercivilització molt més desenvolupada que la nostra. És a dir, el que nosaltres coneixem com Gran Hermano VIP, però
0: sí?
1: Al revés.
0: Val.
1: Més o menys seria això.
0: No, i clar, si són molt evolucionats, si saben el que hi ha fora, no surten. Perquè dius, per què vas
1: però
0: a salir?
1: Ells s'estan intentant comunicar a través del que ells diuen llocs de poder.
0: Ah.
1: Que serien tipus Stonehenge...
0: Montserrat, no?
1: Montserrat, jo, evidentment, havia de ser una altra, Montserrat, i el Triangle de les Bermudes.
0: Val.
1: El Triangle de les Bermudes també dona per una secció...
0: Sí, ja. Guarda't el Triangle, perquè ja hi cap de tot, per un altre dia.
1: Hi cap tot, i a més, hi caben tots els mitjons que no aconsegueixo trobar
0: quan
1: poso la rentadora.
0: Sí, senyor.
1: Tot això, que van estar aquí.
0: Sí,
1: però
0: senyor.
1: Ara ja, una mica per acabar, tot això molt guai, però...
0: Bueno, molt guai. Hi ha gent que s'està fent caqueta a sobre ara mateix a casa seva escoltant totes aquestes afirmacions. Que...
1: Espera't un moment, perquè és que, a més, qui s'ha pogut creure aquesta història tan loca, no?
0: Mm.
1: Doncs un senyor que no sé si coneixereu, que es deia Hitler.
0: Ostres! Ves que no s'hi escapés ell cap a dins. Si sabia tot això.
1: Un moment, perquè està todo por venir.
0: Ai.
1: El dictador nazi era molt procliu a creure en aquest tipus de coses. Recordeu que va enviar el seu segon, Himmler, a Montserrat a buscar el Santo Grial. Això és veritat, està documentat.
0: Sí, sí.
1: Vale? Llavors, els nazis estaven molt interessats en les tradicions místiques i en particular en l'existència del regne d'Agartha, que és aquest regne a l'interior de la Terra. Vale?
0: L'Agartha, sí.
1: L'Agartha. Però és que no només estaven interessats, sinó que van estudiar-ho per intentar tenir avantatges estratègiques a les operacions militars.
0: Clar.
1: Ojo ara, perquè us explotarà el cap.
0: Ai.
1: Tota l'estona estem parlant de que l'interior de la Terra està buit,
0: sí,
1: no?
0: És a dir, sí.
1: Dels nostres peus podria haver-hi una civilització i nosaltres aquí tan panxos com si res.
0: Sí.
1: Però, i si en realitat som nosaltres els que estem vivint dins de la Terra.

0: terra buida i no ho sabem.
1: Ostres.
0: Pobababom, gir de guió dramàtic, rotllo Matrix.
1: Ostres.
0: Això és el que diu una variant de la teoria de la terra buida, la terra invertida. I és que, segons aquesta teoria,
1: sí,
0: seríem nosaltres els que estem vivint a l'interior del globus terraqui i allò que nosaltres creiem que és la gravetat és una força centrífuga provocada per la rotació terrestre. Les estrelles són fragments de gel espurnejant que estan suspesos a gran altura i el fet que hi hagi dia i nit s'explica per la rotació d'un sol central que, igual que els focus, el focus que tenim a casa, té una part lluminosa i una part fosca. Doncs pues això, el rotllo gira i quan et dona de cara hi ha sol i quan no, pues, pues és la nit.
1: Ostres!
0: Jo, penseu-hi, doneu-hi voltes. També, hi ha, també hem parlat de Hitler. Es diu que Hitler no va morir, sinó que va entrar per una de les portes al món subterrani.
1: Va anar per tabaco, eh, una d'aquestes portes.
2: Clar, perquè a més ell estava en aquell refugi subterrani que
1: li quedava més a prop.
2: Que diuen que es va suïcidar, però clar, si és així, Carlos, que jo et crec, va escapar per la trampilla.
0: Jo, a mi, perdoneu-me, però...
1: Se'n van a pates abajo.
0: Avui que estem parlant de forats, hi ha forats en aquesta història.
1: Ostres.
0: Llavors, com a conclusió final,
1: vinga.
0: Si al final som nosaltres els que vivim a l'interior de la Terra,
1: sí?
0: I abans que aquells que viuen a l'interior de la Terra som la civilització més avançada,
1: sí?
0: L'univers està condemnat, estareu amb mi, que esto no va a ningú lado i que ens anirem molt ràpid.
1: Això
0: perquè
1: si nosaltres
0: som els més avançats, jolines, todo mal, diguéssim.
1: Gràcies, Carlos Aguilar, per una setmana més mostrar-nos la llum, el que se'ns ha ocultat i que gràcies a tu estem descobrint. Moltes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies.
1: Ara no podré dormir, Morales, ja t'ho dic jo.
2: Jo tampoc.
3: Tengo que hacer un anuncio muy importante.
4: Antena 3 arranca la temporada Arrasando.
5: ¿Qué?
4: En septiembre vuelve a hacer historia siendo la televisión más vista de este país.
6: Me ha impactado muchísimo.
4: Líderes en información.
7: Gracias por seguirnos.
4: Líderes en ficción.
7: ¿Qué? Ha sido de lo más gratificante, se lo puedo asegurar.
4: Líderes en entretenimiento.
8: ¡Mi madre!
9: Hemos hecho una locura.
4: Y en A3 Media seguimos siendo el grupo de televisión más visto.
10: ¡Vámonos!
4: Gracias a ti.

utilitzant per omplir un forat d'uns 15 metres de profunditat amb capes de formigó. Un cop enllestit serà el paviment d'una nau que es faria servir com a magatzem. Fins ara s'han fet servir unes 350 tones de cocaïna triturada i pasta de coca que la policia va requisar entre el 2021 i el 2022.

0: Dos ciudades autónomas. El presidente del Senado, Pedro Royán, entregará la medalla de oro de la institución a los presidentes de Ceuta y Melilla. Y un apunte más, sepan que el Premio Nobel de Medicina ha reconocido este año a los investigadores Karl Deisseroth, Peter Hemman y George Nagel, los padres de la optogenética. Íñigo Ita.
1: Peter Hageman, George Nagel y Karl Deisseroth han sentado las bases de una nueva era de la neurociencia para el jurado del Premio Nobel. Estos científicos han abierto un camino para conocer el funcionamiento del cerebro. Han identificado los circuitos neuronales que controlan los recuerdos, emociones y comportamientos específicos relacionados con trastornos neurológicos y psiquiátricos, lo que repercute en enfermedades como la depresión, la adicción, la demencia y la ceguera, donde los investigadores ya están utilizando este método para intentar restaurar la vista en personas con deterioro visual.
0: Sin duda un avance que ha transformado la investigación del cerebro y ha abierto nuevas vías para estudiar enfermedades neurológicas. Llegamos al final, les dejamos con nosotros.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
4: Vinga, i a Nits de Ràdio, sabeu, de 4 a 5 el que fem és escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat d'aquest passat migdia. Així és, també escoltem altres veus que ens agrada conèixer, testimonis i reflexions interessants, mentre nosaltres acabem de preparar les coses que us explicarem ara de seguida en el tram despertador, en el tram de 5 a 6, aquí, a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
3: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
5: Passen gairebé 6 minuts de la una i seguim en directe aquí a la ciutat. En aquesta segona hora de programa marxarem amb en Xavi Casinos a descobrir un nou secret de Barcelona, tot i la pluja, i anirem al teatre a gaudir dels plans que torna al Gaudí després de l'èxit de la primera temporada. Acabarem, com cada dilluns, parlant de literatura, avui amb la Laura García, que ens porta llibres relacionats amb la salut mental en la seva setmana. Des d'ara i fins les dues, comencem. Doncs com cada dilluns descobrim la nostra ciutat i els secrets que s'hi amaguen amb el Xavi Casino. Xavi, què tal? Bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Com estàs?
6: Bueno, una mica mullat, però bé.
5: Bueno, ara encara, no?
6: Ara
5: aquí
6: està,
5: al centre de Barcelona, sí. Ha afluixat una miqueta. Així que podem sortir a descobrir un secret. On em portes?
6: Pues mira, a la Rambla de Catalunya.
5: M'agrada, perquè així està propet.
6: Bueno, sí. I anirem a veure un arbre, perquè a Barcelona hi ha arbres amb història i especials.
5: T'anava a dir un arbre, però sí. Amb tots els que tenim aquí a la ciutat.
6: No, no, però hi ha arbres que són especials.
5: Ha de ser molt especial aquest arbre, eh? Explica'm, sí. Per què és tan important?
6: Mira, anirem en el tram que va d'Aragó a València. En allà, al mig d'una de les terrasses dels bars que hi ha, trobarem un pi. Uh-huh. Un pi que va ser plantat l'any 1969, sí, per un grup d'estudiants i professors de la Universitat de Barcelona en homenatge, amb aquest cognom no podia ser un altre tipus d'arbre, d'en Pi Sunyer.
5: Que bo.
6: Del gran jurista, el Josep Maria Pi Sunyer, que en fi, va tenir un paper transcendental en tot el desenvolupament del dret administratiu i d'aquí a casa nostra. Doncs bé, era un professor catedràtic molt volgut a la universitat, no suspenia mai ningú.
5: Això està bé.
6: Sí, deia
5: això
6: que...
5: Això potser era tan...
6: Deia que a la vida i tal ja suspendria a qui s'havia de suspendre, però que ell no suspenia ningú. Aleshores era molt volgut i quan va fer 80 anys, el seu aniversari dels 80 anys, i prop de casa seva, perquè vivia allà, van decidir anar a plantar aquest pi. I aquest pi allà es manté en homenatge a en Pi Sunyer. El Pi Sunyer, hem de dir coses de la seva biografia interessants, a part de que va ser un referent en tot el dret administratiu, va ser un fundador d'un partit que es deia Acció Catalana el 1922, que era una escissió de la Lliga Regionalista, el que avui seria Junts, i durant la Segona República va ser secretari general de l'Ajuntament de Barcelona. El 37 se'n va anar exiliat a París, va tornar al 1940 i va ser depurat per la dictadura. Se'l va

0: se li va treure el càrrec de secretari municipal, però en Pi-Sunyer el que va fer és que va optar a unes oposicions de la càtedra de dret administratiu de UB i les va guanyar, amb el qual va superar la depuració que havien fet les autoritats franquistes. L'anècdota aquesta deia: la vida i el públic ja ho haran suspendre en el moment oportuno, es deia als alumnes, quan es deia que no...
1: Raote.
0: No, que no suspendria ningú. El 1982 se li va concedir la Creu de Sant Jordi i dos anys més tard va morir. Però el seu arbre encara hi és i encara hi ha molta gent vinculada al món aquest del dret administratiu que encara li tenen un cert cult.
1: Aquest arbre.
0: Sí, i perquè Pi-Sunyer és un referent absolut en aquest món. I per tant, l'arbre aquest, de fet, a mi em va assenyalar l'existència d'aquest arbre una persona que es dedica a ser això, secretari municipal d'ajuntaments, i que el conec, i em va dir un dia: no has parlat mai de l'arbre del Pi-Sunyer? Dic: què és l'arbre del Pi-Sunyer? Llavors em va explicar el que era, ho vaig descobrir, i des d'aleshores sé això.
1: Perquè no hi ha cap placa que ho expliqui al costat de l'arbre.
0: No, no hi ha cap
1: placa.
0: Quina
1: llàstima. No. Doncs quin homenatge més maco, perquè sí, dediques tota la teva vida a una professió, a una carrera, i que t'ho agraeixin, així ho reconeguin, ha de ser meravellós.
0: La veritat és que sí.
1: Et plantaré, què vols que et planti? Un pi, un... no sé.
0: Cardo borriquero, home.
1: Un cardo borriquero? On vols que te'l planti? Davant de casa?
0: Home, és que ja posats.
1: Jo et plantaré un cardo borriquero.
0: Ja posats.
1: Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinus. Xavi, que passis una bona setmana, vigila amb la pluja.
0: Sí, sí, sí.
1: Que vagi bé. Fins dilluns que ve.
0: Adéu.

0: pues, parlar d'una comèdia que posa el focus en una realitat molt identificable, que és la pressió de ser bons pares, de complir amb les expectatives dels altres i de mantenir unes relacions que potser ja fa temps que ens resulten més una obligació que no pas un plaer.
1: Es diu Els Plans. És una obra escrita i dirigida per Iago Alonso, juntament amb Eva Mor, i que torna al Teatre Gaudí de Barcelona després d'una primera temporada d'èxit. Jo no sóc pare, però en molts moments sí que em vaig sentir identificat amb el que passa en aquesta obra de teatre. Això de quedar bé perquè sí, no va amb mi. I és el que passa, en certa manera, en aquesta trama que recomanem avui a tota l'audiència.
0: Doncs intentarem parlar de seguida amb el director d'aquesta obra, que és el Iago Alonso, però ja tenim preparada una de les actrius, la Judit Malet. Judit, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal? Com esteu? Gràcies.
0: Explica'ns una mica què és això dels plans. Què podem veure quan anem a veure-us?
2: Doncs mira, Els Plans és una comèdia, tal com parlàveu, sobre dues parelles que són amics, no? un grup d'amics, que són amics però perquè les seves filles són amigues a l'escola.
0: Sí.
2: I llavors coneixem com dos mons totalment diferents, que plantegem com dos grups d'amics, o sigui, dos parelles d'amics que són totalment diferents entre ells i que no entens molt bé perquè són amics, però ho són, i veus que uns volen deixar de fer plans amb els altres, no? I llavors es comencen a inventar tot d'excuses i situacions per intentar desvincular-se d'aquest grup, no? I bueno, de sobte comencen a sortir tot de veritats que estaven allà ben amagades, ben arrelades, i bueno, que això ens passa no només amb aquest tipus de context, sinó també en les relacions que tenim amb amistats o inclús entre familiars, que a vegades, no, costa de gestionar les relacions interpersonals i parla una miqueta d'això des d'un punt de vista còmic, també des del punt de riure'ns una miqueta de situacions absurdes que també vivim una mica.
0: És que estava pensant a Judit, la gent que ens està escoltant, es deu sentir tan identificada,
1: sí, sí.
0: Perquè jo mateixa, com a mare, em sento molt identificada. Aquesta obra, Els Plans, parla d'aquestes dues parelles que s'han fet amics a la força.
1: Però passa una cosa interessant, aquestes dues parelles, Judit, que és que són com millors amics de cara a la galeria, és a dir, uns de cara als altres, perfecte, però quan es tanquen a dins a casa comencen a treure els drapets de

0: aquella altra parella, que en realitat són els seus amics de l'ànima, no?
1: Sí, totalment. Bueno, són aquestes relacions que a vegades no entens molt bé perquè ets amiga d'aquesta persona, però ho ets, o perquè la vida t'ha portat, no?, d'aquella manera, i que al final t'ho passes bé. Vull dir, a vegades no acabes de congeniar molt per com ets a nivell identitari, no?, amb personalitat, amb l'altra persona, però al final acabes estant una estona amb aquella persona i estàs a gust i estàs bé, però són d'aquestes quedades com que fan mandra a vegades, que sí. però perquè són molt diferents, no?, però alhora també tenen coses en comú. I llavors també és trobar aquestes coses en comú i donar-li valor a aquestes coses en comú, però que van sortint a mesura que va passant tot aquest sopar, no?, perquè ens trobem en un sopar amb d'aquests amics, i és molt divertit, la veritat.
2: És que, sense fer cap spoiler, Judit, fins i tot s'inventen coses de la seva vida personal per evitar fer plans amb aquests amics. És que és tot portat una mica a l'extrem, o no?
1: Sí, totalment. Bueno, i que t'acabes plantejant com mil excuses. L'altre dia ens feien preguntes de quina excusa posaríeu vosaltres, no? I cadascú anava dient una barbaritat, però és que realment jo m'he trobat alguna vegada, em sap greu dir-ho així, però és veritat que alguna vegada t'has trobat amb... bueno, què li dic? I acabes dient una absurdesa o una barbaritat que no és veritat, però la dius per intentar, pues, passar una mica la situació.
2: És el que t'anava a preguntar, si a tu t'ha passat, si t'has inventat alguna excusa heavy per fugir d'algun plan.
1: Sí, no sé si vull dir en veu alta ara mateix.
2: No diguis amb qui.
1: Perquè no sé si ningú.
2: Has dit moltes.
1: No, moltes no, perquè les meves amistats les aprecio molt, però certament alguna vegada m'hi he trobat amb la situació, i segurament que tots. I el guai dels plans també que té és que són quatre personatges que són molt diferents entre ells, sí. I crec que d'alguna manera tothom es pot sentir interpel·lat alguna vegada amb cadascun d'aquests personatges. I mira que són ben diferents, alguns més realistes, altres que dins el realisme però tenen com una actitud més... més personific... bueno, no sé, més... Uh-huh. Extrem...
2: No, tranquil·la.
0: Sí, més portada a l'extrem, sí.
1: Sí, més portada a l'extrem, exacte. Però tot i així, et sents... pots arribar a empatitzar amb cada un d'ells, saps?
2: Doncs mira, Judit, crec que ja podem saludar el Iago Alonso, que és l'autor i director d'aquesta obra. Iago, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Iago, escolta, com neix els plans? No sé si és una experiència personal o va néixer així de casualitat.
3: No, bueno, neix una mica per culpa d'un dels actors, que a més és el productor de l'obra, que sí. És el Roger, sí. Roger Cantos, que jo no recordo, crec que va ser com a mitjans de gener o cap a finals de gener, em va trucar... de l'any passat, parlem.
2: Sí, sí.
3: Em va trucar i em va dir m'agradaria molt fer-te un encàrrec per una obra, pots un màxim de quatre personatges, però hi ha el problema que l'hauríem d'estrenar al maig. Ah. I clar, va ser una mica, doncs, ostres, vale, doncs, tenim quatre mesos per escriure un text, assajar amb els actors, etc. I la veritat és que vaig trucar a l'Eva Mor, que és amb qui hem escrit el text, perquè jo no em veia en cor de fer-ho tan ràpid i sol, i els dos ens trobàvem com en un moment personal molt semblant, de separant-nos, pares de fills, bueno, una mica com atabalats, mm-hmm. i durant un mes i mig ens va servir com una mena de teràpia escriure el text, i així neix una mica, mm-hmm. i està bastant, una mica era, no són vivències personals, però sí de tot el que teníem al voltant, o sigui, no és directament de, et podria dir, ah, mira, doncs això és que ho he viscut jo, no, però de tota la gent que tenim al voltant, sí, ha sortit els plans.
0: L'obra retrata, i ho dèiem ara, aquesta relació entre aquestes dues parelles, però també aquesta vida que hi ha en el WhatsApp, en els grups de WhatsApp dels pares i mares de l'escola. La Míriam n'és testimoni, perquè té fills en edat escolar, l'Ivan Gustem és el nostre tècnic també, i el Gerard van camí. És un món a part, no, aquest?
3: Sí, sí, clar, és que jo crec que això... hi ha dos tipus de persones, els que estan en un grup de pares i els que no. I estar en un grup de pares de l'escola, doncs et canvia la vida. No, no, i, i...

0: molts cops no podem dir qui és millor. I aleshores, clar, en això estàvem, és que ho estàvem vivint molt en primera persona. I de fet, han sortit durant molt de temps, han anat sortint molts memes i vídeos virals de grups de pares, però sempre hi ha, passa alguna cosa al grup de pares que estàs tu, que supera qualsevol cosa que tu hagis pogut veure o llegir. I és mare meva. I clar, és com un món, és un submón, perquè clar, allà es junten tots els pares, que normalment els pares, si una cosa tenim o tenen, pares i mares, és que protegiran la seva criatura davant de qualsevol cosa. Aleshores, el material que hi ha en aquells grups és molt sensible. I per això donen tant de joc, jo crec.
1: Doncs avui precisament estem preguntant a la nostra audiència per aquests grups de pares, aquests grups de WhatsApp que són normalment horribles. Voleu que escoltar què diu la nostra audiència?
2: Sí.
0: Sí.
3: Bon dia. O sea, escucho a la gente hablar de eso, digo, pero qué tonterías decís. O sea, preguntar en un grupo y esperar que todo el mundo te conteste, pero de como toda la vida, vas y le preguntas a la profe si has perdido las cosas. Yo, o sea, mis hijos han sobrevivido, han pasado y no hemos tenido que tener un grupo de WhatsApp de los padres, todos dando la lata. Escucho a mi cuñada a veces y preguntan que los deberes de no sé qué, los deberes, oye, los niños se tendrán que espabilar. Pienso yo, que a lo mejor ya me pillo muy mayor para esto. Y los de los amigos es que no los apago, pero sí que es verdad que a veces pone uno, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Y por la noche, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Pero bueno, me lo tomo en gracia, porque como son los amigos y es un grupo un poquillo más cerrado, no son 20 personas, pues claro, no pasa nada. El de la familia, pues ponemos tonterías, así. Normal, yo creo que lo de toda la familia. Hasta luego.
1: Doncs aquesta és alguna de les històries que ens expliquen a la nostra audiència. Iago, Judit, no sé si a vosaltres us ha passat a la vida real un grup de WhatsApp d'amic, de veïns, del col·le.
4: Jo he de dir que tinc la meva família, el meu grup familiar, que nosaltres ens diem el bon dia cada dia. Uf. Cada dia. És molt fort. Bueno, jo depèn del dia, depèn de com em pilla, però sí. Em fa molta gràcia. Pensava que era l'única, però veig que no, que això no pateix. En diversos cercles.
0: Jo estic en un grup de WhatsApp i hi ha una persona, és un grup que cada cop té menys moviment, però hi ha una persona que cada dia, a primera hora del matí,
5: bon dia,
0: allà a les 7 o les 8, no, posa la previsió del temps.
5: Ah, molt bé, bueno, això està bé.
1: És útil.
0: Sí. A part és una persona coneguda, no diré el nom, però cada dia posa la previsió del temps.
1: Meteorola?
0: Que va. Però és un grup que realment ara hi ha menys moviment, però n'hi ha menys. El que ens unia en aquest grup, aquesta persona ja no hi és, i aleshores mantenim el grup igualment, i allà tenim la previsió meteorològica cada matí.
1: Doncs avui ha estat el seu dia.
5: Sí,
0: es porta una setmaneta, i he de dir que quan no apareix la previsió és, hosti, què ha passat?
1: Em falta alguna cosa.
0: Sí, allà està. Dos anys posant la previsió al temps.
4: He d'afegir que hi ha també la típica persona que envia aquests xistes, aquestes bromes, que són en format d'imatge, que són dolentíssims. I de cop t'envien, t'avassallen amb aquestes imatges. I normalment aquesta persona és el meu pare, la meva família.
5: O les cadenes de, si no ho envies a 17 persones, tindràs mala sort durant 7 anys.
4: Sí, totalment.
1: L'obra parla també de la pressió de ser bons pares. Què suposa això, de ser bon pare o bona mare? Quin és el límit?
0: Jo crec que depèn de les persones. És que no hi ha límit.
1: Depèn de cada família, no?
0: Sí.
1: Digues, Judit.
4: Jo no sóc mare i, per tant, no ho puc saber, però sí que realment amb amistats que estan començant a ser... Bueno, que ja porten un parell d'anys i tal, sí que ho estic veient com que hi ha com aquesta necessitat de la perfecció, que és una cosa que busquem tots sempre, no? Ara, de cop, tot gira al voltant d'aquesta personeta i vols que tot vagi perfecte, que tot estigui bé, tot supercontrolat. I bueno, hi ha aquesta exigència, no? Al final és una cosa que no ens han ensenyat, que ho aprens, sento.
1: Sí, sí.
0: Clar, jo, bueno, jo, clar, jo soc d'una generació que ens van educar d'una manera molt diferent al que hi ha avui en dia. I clar, arriba un moment que entres en unes dinàmiques d'intentar tenir-ho tot controlat i que tot sigui el millor, que és impossible, és que és impossible. Aleshores, arriba un moment que t'has de plantejar de, mira, jo faig fins on arribo, i fins on no arribo, si ja hi ha la intenció, què hi farem, tu?
1: No passa res, tu,
0: tampoc i tant. No som perfectes. Però hi ha aquesta cosa, no?, perquè ara tens molt contacte, l'escola pública catalana, per exemple, és meravellosa, tens molt contacte amb l'escola, i això recordo que a casa era com, bueno, jo anava al col·le, però era com un satèl·lit al col·le, amb el que els pares tenien molt poca relació o nul·la, només quan jo la liava molt parda, aleshores el col·le respirava. Aleshores, ara és com una relació constant, menys cada setmana de les coses que han fet. Està molt bé, però clar, arriba un punt que és com sempre, arribem fins on arribem i ja està, i tampoc t'has de fustigar perquè no arribes, no passa res.
5: Tots aquests ingredients són la clau de l'èxit d'aquesta obra dels Plans, que va tenir una primera temporada amb un 90% d'ocupació, més de 4.000 espectadors, i ara torna, per tornar a connectar amb el públic, amb quins elements, a part d'aquests?
0: Perdona, és que s'ha tallat.
5: Sí, dic que l'obra va tenir una primera vida, una primera temporada, sí, amb un 90% d'ocupació, més de 4.000 espectadors. M'imagino que tots aquests temes que acabem d'explicar són precisament els que fan que el públic connecti amb el que passa a l'escenari, no?
0: Sí, jo entenc que sí. Abans ho deia la Judit. És una obra on els quatre personatges són molt diferents, però... en comptes de l'espectador, jo crec, identificar-se amb un d'aquests personatges, sempre trobes alguna cosa en un dels personatges amb el que la gent connecta. I ens ha passat molt que, clar, nosaltres pensàvem, bueno, al final estem parlant d'un tema molt concret, doncs aquí connectarà doncs, la gent que tingui fills o fills petits. I realment ens hem trobat que hi ha molts avis que venen i s'ho passen superbé, riuen moltíssim, suposo, perquè veuen els seus fills allà. Veuen els seus fills intentant ensortir-se
1: sobreviure com poden.
0: Els seus nets. Clar, i una cosa que descobreixes quan tens fills, crec que és molt evident, que és que els teus pares, allò que feien amb tu a nivell d'educació, se'ls oblida completament i passen única i exclusivament a malcriar les teves criatures. I aleshores crec que aquest contrast, sí, és el que fa que el públic no només se sentin interpel·lats gent que té fills petits, sinó que és bastant més ample. I tothom té un amic, un tiet, un germà, i la gent gran, jo crec que veuen allà els seus fills intentant sortir-se'n sense aconseguir.
4: Sí, i jo també voldria afegir que és veritat que no sols abarca també aquestes generacions més grans, sinó també generacions més joves, perquè la gent que ha vingut a veure, i que després hem creuat paraules, és el que deia, com que no només parla de pares i mares com a tal, com a concepte, sinó parla de les relacions, i al final és el que dic, no?, que tots tenim relacions amb amistats, familiars, i que és curiós perquè al llarg de l'obra empatitzes amb una de les parelles, no?, i va avançant l'obra i de cop estàs empatitzant més amb uns altres. Vull dir que no és que estiguis més amb un o amb l'altre, sinó que vas, com deia el Iago ara, això, no?, aquesta sensació de ara, ostres, ara defensaria a mort aquest, mentre que després canvies de bàndol, no?, totalment. I és xulo.
1: L'obra ha fet una gira per diferents municipis de Catalunya i ara torna al Teatre Gaudí de Barcelona i s'hi estarà fins passat Tots Sants, si no m'equivoco. Vinga, fem una crida perquè tothom que ens estigui escoltant no es perdi aquests els Plans.
4: Vinga, són els millors Plans de Barcelona.
1: És un planazo, exacte.
4: És molt divertit. Mira, nosaltres ens ho estem passant molt bé perquè realment la funció és molt agraïda de fer. Jo tinc la sort d'haver-me incorporat aquesta temporada mentre la Laura Porta no pot ser-hi i és un regal fer aquest personatge de la Mamen i més amb aquests companys. I la veritat és que la gent que ve s'ho passa molt bé, riu molt. A més, forma com que tal com és el Gaudí, que és un espai molt, molt, molt únic, no? Molt, molt seu, sí. D'alguna manera és com si ells també fossin uns amics més que estan en aquest sopar, clar, amb nosaltres. I és molt xulo perquè ho viuen com més intensament i crec que és molt bonic, i alhora que la gent riu quan... I la gràcia és que com que el riure es contagia, com més gent ve, més riuen. Clar. Per tant, que vingui tothom al Gaudí a omplir-lo, perquè així encara riuran més, més, més.
0: Doncs ja... De fet, jo el que volia dir és això, que el Gaudí és un lloc on pots anar a veure el teatre d'una manera bastant diferent a altres teatres, perquè hi ha els teatres de proximitat, que són realment teatres de 50, 60, 70 butaques, que tens l'escenari molt a prop, molt a sobre, i ho veus tot molt de veritat, però hi ha pocs teatres on puguin entrar com 200 persones, uh-huh, o 170, i segueixis tenint aquesta sensació, perquè el fet de que el Gaudí tingui públic als quatre costats et fa estar sempre molt a prop dels actors. I és el que deia la Judit, crec que es viu com si t'haguessin de deixar un lloc a taula per sopar amb ells, tot i que en realitat no farem una mica d'espoiler, no sopen, però jo crec que aquesta és la gràcia de venir a veure aquesta obra, que és una comèdia que jo crec que funciona perquè la gent riu molt, s'ho passa molt bé, si veuen algunes coses pròpies, i a més ho tens molt, molt a prop. És una manera molt xula de veure teatre.
1: Doncs ja ho sabeu, Els Plans, una obra del Iago Alonso amb Llorenç González, Núria Deulofeu, Judit Malet i Roger Cantos, que es pot veure ja al Teatre Gaudí de Barcelona. Iago, Judit, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Que vagi molt bé.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
1: Temps a parlar de literatura avui amb la Laura García, periodista literària i fundadora de Book Life. Laura, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, com esteu?
1: Molt bé, i tu, amb aquestes pluges?
6: Doncs mira, em sembla que avui és dia ideal doncs, per parlar de literatura i per parlar d'una temàtica que ha quedat una mica en segon pla, perquè entre les pluges i totes les notícies bueno, estem bastant distrets, però aquesta és la setmana de la salut mental, bueno, sobretot dijous i divendres, però ja durant tota la setmana es ve parlant de la importància de donar a conèixer la salut mental, de, bueno, de ser-ne conscients, que cada vegada hi ha més gent amb problemes de salut mental, que cada vegada necessitem més recursos, més eines pel nostre benestar emocional, i sobretot que cada vegada n'hem de parlar més, perquè jo crec que només parlant-ne més i sent-ne més conscients i fer-ho de manera oberta, podrem sensibilitzar-nos i ajudar aquelles persones que estiguin passant per algun problema de salut mental. Hem fet molta feina en els últims anys, Míriam.
1: Des de la pandèmia?
6: Clar, cada vegada se'n parla més, cada vegada en som més conscients, però sí que encara hi ha cert estigma i cert tabú, sobretot també en malalties determinades. Aquestes són malalties o trastorns que no es veuen, i el fet de no ser visibles fan que la gent no les entengui tant, les que no les pateix. I per contra, fa que la gent que les pateix o l'entorn de la gent que les pateix necessiti cada vegada més eines. No només les oficials, doncs els tractaments, que cada vegada estan més desenvolupats i cada vegada funcionen millor, sinó també aquelles petites eines del dia a dia que ens ajuden a entendre, que ens acompanyen i que fan que aquests trastorns no només el conegui la persona que els pateix, sinó també el seu entorn. Jo per això avui he fet un petit recull de llibres, alguns d'ells ja n'hem parlat aquí a la secció, però és important anar-los recuperant de tant en tant, i més en aquestes dates, perquè la tardor és especialment procliu a, bueno, doncs a fer més evidents els problemes de salut mental, per tot el que comporta, per això se celebra el Dia de la Salut Mental el mes d'octubre, i la literatura cada vegada ens en parla més obertament. Jo avui us he fet un petit recull d'algunes novel·les i alguns llibres, però abans deixeu-me recordar com la literatura ens pot ajudar a encarar i a fer més visible la salut mental. La salut mental és present i ha estat present en la literatura des de fa moltíssims anys. Potser no amb el nom concret de cadascun dels trastorns, ni dient que potser era un trastorn de salut mental, sinó amb molts personatges de la literatura. criatura que han mostrat certs comportaments o certes afeccions que avui dia, a dia d'avui, i tenint ja els coneixements que tenim, doncs ens fan pensar que aquells personatges doncs patien alguns trastorns mentals que ara ja serien diagnosticats. Per tant, la salut mental també la podem llegir i l'hem llegit durant molts i molts anys.

0: I això és molt important, perquè a vegades hi ha persones que no saben ben bé què els passa, no saben ben bé com explicar què tenen, no saben ben bé com dir als seus familiars o al seu entorn que els hi passa una cosa i l'altra. I és molt més senzill llegir-ho i aleshores fer-ho palès, no? Dir, això és el que m'està passant a mi, així és com em sento, d'aquesta manera potser puc explicar-ho més a les persones que m'envolten. No és que la literatura doni solucions ni que sigui terapèutica en el fet de curar, sinó és en el fet més d'acompanyar i de posar paraules. La literatura, evidentment, ens acompanya en aquests processos que ja estiguin sent tractats. La literatura ens pot acompanyar, doncs, a veure que no estem sols amb aquest problema, que ens sentim reconeguts amb els personatges, que poder tenim algunes eines que apareixen a la lectura que també tenim nosaltres i ens poden anar bé. Per tant, la literatura fa que ens hi reconeguem en alguns d'aquests personatges i que puguem veure, doncs, que no estem sols. A vegades la literatura no ens ha de servir per veure què és el que ens està passant, sinó per evadir-nos. Per tant, la literatura també ens pot ajudar a sortir una mica d'aquest estat en el que estem. I a més, la salut mental també posa o es veu millorada quan posem una mica de narrativa a la nostra història. Això passa també amb el dol, per exemple, no? Quan estem passant moments de dol, que a vegades també es poden complicar amb algun problema de trastorn mental, ordenar els fets i els sentiments que anem sentint i a través de la lectura ens pot ajudar molt, doncs, això, a posar ordre, a saber en quin punt estem, com anirà més o menys el procés, malgrat que no tots els processos són iguals, és a dir, a posar una miqueta de narrativa. Us he portat molts llibres avui, posem fil a l'agulla perquè n'hi ha molts i m'agradaria, doncs, que poder-los recomanar tots, però no sé si em donarà temps. Comencem amb un llibre que ja té un temps, del Gaspar Hernández, que es diu La terapeuta, que ens parla de l'angoixa del dia a dia, de la quotidianitat, però també ens parla de la teràpia. I m'agrada especialment aquest llibre perquè seguim el protagonista de la història en tot un procés, des que descobreix, doncs, que el que li està passant és una angoixa crònica, fins que va fent el procés de saber per quin motiu, quines són aquelles maneres de poder-la encarar amb la terapeuta, la relació amb la terapeuta, és a dir, és un procés tot ell enfocat a un personatge que està vivint angoixa crònica i que es posa en mans d'una terapeuta, doncs, per poder-ne fer front. Un altre llibre d'autor català que té menys temps, d'una autora jove que va ser revelació en el seu moment, l'Alba de Déu, va escriure la seva primera novel·la, La conformista, que ens parla d'un tipus d'angoixa molt més sutil, però que és com un soroll de fons que va afectant el dia a dia d'una parella que viu en una situació econòmica precària, que cada dia, bueno, fan mans i mànigues per a poder arribar, i que això va passant factura no només a la seva relació, sinó també al seu estat de salut mental. Aquí enfoquem la salut mental des d'un punt de vista més sutil, però que aquesta angoixa de run-run pot esdevenir amb el temps i si se sosté en un problema de trastorn mental molt més gran. És una novel·la que m'agrada molt perquè ens fa com una prevenció d'allò que pot arribar a passar si no fem cas a les senyals de la nostra salut mental i d'allò que, doncs, malament per alguna cosa. En el mateix sentit, però en un altre context, Beatriz Serrano va escriure una novel·la que es diu El descontento, que és aquelles situacions a la feina, l'estrès crònic, la pressió social, però també la pressió econòmica, que fan que en un moment donat el teu sistema emocional esclati i puguis patir, en aquest cas, una depressió i un cas d'estrès crònic. Ja fa un temps, Otessa Mosbosfec va escriure una novel·la molt ambiciosa, una novel·la que va cridar molt l'atenció, jo diria que provocadora, que es deia Mi año de descanso y relajación. És una novel·la que està ambientada l'any 2000 i és una novel·la en què l'autora, la protagonista de la novel·la, perdó, que és una noia benestant, decideix tancar-se al seu apartament de Manhattan i passar-se dia rere dia, nit rere nit, veient pel·lícules i automedicant-se per pur plaer. Darrere d'aquesta actuació hi ha una apatia i una depressió que anem coneixent a través de la... i que posen de manifest una generació a la que la falta de motivació o la falta de ganes emmascar ara una situació molt més greu de trastorn de salut mental. I jo crec que és una novel·la que ens posa molt de manifest que a vegades allò que diem, no? Està desmotivat o és que no té ganes de fer res, sobretot en els joves, no? Pot posar-nos en alerta perquè potser darrere d'això hi ha algun problema, algun trastorn, no té per què ser així, però sí que hem de posar el focus per saber una miqueta, no? Per veure-hi darrere. Més llibres. La insoportable levedat del ser, de Milan Kundera. Fa moltíssims anys que aquesta novel·la esdevenia un dels principals referents a les relacions de parella i sobretot com poden arribar a afectar en una persona sensible com és una de les protagonistes que cau en depressió després que la seva parella de tota la vida doncs, es descobreixi que li és infidel i com això pot portar una persona a viure un cas de trastorn de salut mental tan greu, no? O Serotonina, de Michael Holloway, que en el seu moment també va ser una novel·la de gran èxit perquè posava a la palestra un personatge completament portat per la depressió i també pel consum d'estupefaents i pel costum de la manera d'automedicar-se que va portar. Una novel·la preciosa que ara ja té uns anys, però que jo crec que hauria de ser també una lectura obligatòria en els adolescents i a partir de 16-17 anys, L'efecto del aleteo de una mariposa en Japó, de la Ruth Ozeki. Un llibre delicat, a més també que parla dels desastres d'un tsunami que va passar ja fa uns anys, però sobretot que ens parla de la delicadesa de la salut mental en els joves, no? De com hem de cuidar això que dèiem ara, no? aquest bé tan preuat però alhora tan vulnerable en una època de la vida tan complexa com és l'adolescència. I si parlem de clàssics sobre la salut mental, no podem deixar a la Virginia Woolf, que és una de les grans autores de tota la història de la literatura, però també dels trastorns mentals. Ella en va patir i de fet es va suïcidar i tothom ho sap, no? Però ens va deixar unes obres cabdals sobre els trastorns mentals. També la Sílvia Plath amb la seva campana de vidre, una crònica sobre la seva depressió clínica i com ella va intentar fer-ne front. I finalment Innocència interrompida de la Susana Kaisen, que també es va fer una pel·lícula i que també és un dels clàssics de la salut mental. I deixa'm acabar amb un altre llibre d'autora catalana que no és una ficció, malauradament, però que posa de manifest un altre dels trastorns mentals a l'edat de l'adolescència, que és La fam, de la Núria Busquets, que és aquell llibre sobre el problema de trastorn alimentari que va viure i que està vivint la filla de la Núria i que ella va decidir escriure una novel·la per explicar-ho. Dic una novel·la perquè està tan ben escrit i està tan novel·lat que és un llibre meravellós que parla d'un trastorn també que afecta malauradament a moltes joves i a molts joves.
1: Important, Laura, parlar de salut mental no només en aquesta setmana, sinó tots els dies de l'any i sobretot estar reflexionant en una cosa que has dit abans als adolescents, que a vegades tenen comportaments i no sabem què els hi passa. No parlar i no opinar sense saber què hi ha al darrere d'aquella persona, perquè no sabem per quin moment està passant, així que el més adient és acompanyar-la, buscar ajuda i no parlar, com es diu en castellà, no? A la ligera, perquè mai sabem què hi ha al darrere de tot el que passa a aquesta persona.
0: De fet, el que ens dona la literatura és coneixement, i amb coneixement a la mà podem començar a ser una mica més tolerants i a ser una mica més perspicaços, i si tenim adolescents al nostre voltant, començar a canviar la mirada més cap a la cura i no tant cap a la crítica, no?
1: Exacte.
0: Pel fet de ser joves, que a vegades ens surt, no, ja de carrerilla, no? Els joves necessiten molt que els ajudem i en aquesta setmana de la salut mental més que mai.
1: I que a vegades ens oblidem, que nosaltres fa uns anys també érem joves i també vam passar per situacions complicades i pensàvem que ningú ens entenia, doncs ara som nosaltres els que no entenem i hem d'intentar fer aquest pas per, com dius, acompanyar els nostres adolescents. Laura García, com sempre, és un plaer parlar amb tu de literatura i de llibres.
0: Igualment, que passeu bona setmana.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Aquest any es commemoren els 90 anys de l'assassinat de Federico García Lorca, una figura imprescindible de la literatura i del teatre del segle XX. I el Teatre Romea vol recordar-lo amb una proposta molt especial que no parteix d'una obra concreta, sinó de tot el seu univers creatiu.
3: Es tracta de L'Orca Sindòmitas, un espectacle de la companyia sevillana Atalaya, Premi Nacional de Teatre de l'any 2008, que fa dècades que investiga i s'endinsa en l'obra del poeta de Granada. Així defineixen des del sector la tasca que porta a terme Atalaya.
4: Atalaya, como todas las atalayas, es un referente.
5: Sobre todo en Andalucía, ¿no? Que una compañía sea capaz de resistir, aguantar.
6: Empezó a traer maestros de todo el mundo.
7: Una

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades, tot i que nosaltres portem des de 2:15 ja acompanyant-vos amb les sèries i amb moltes més històries per explicar-vos i compartir a les matinades. Però ja hem d'estrenar, ja hem d'inaugurar com a tal aquest dimarts dia 6 d'octubre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs això és que ja estem al 6 del 10 del 26. I què podem dir d'un dia com avui? A veure...
1: Doncs mira, avui hem de dir que és el Dia Internacional de la Geodiversitat i és el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral. Si mirem a casa nostra, tenim un dia. Avui és el Dia del Cinema Espanyol.
0: Ah, mira.
1: Per reconèixer el valor patrimonial del cinema. I per què es tria el 6 d'octubre? Doncs perquè el 1952 va finalitzar el rodatge de la pel·lícula Esa Pareja Feliz, una pel·lícula que van codirigir Juan Antonio Bardem i Luis García Berlanga. Doncs, bueno, és una crítica, una pel·lícula que era una crítica a l'afany consumista que començava a aparèixer a l'Espanya d'aquells anys 50.
0: Doncs mira, que curiós, perquè, més clar, coincideix en dimarts, que ara és el dia que més es veu cinema espanyol als cinemes, perquè és el dia que tenen, diguem-ne, descompte la gent gran, i els dimarts, doncs, ja no només s'analitza les dades del cap de setmana, sinó, sobretot, les dades del dimarts, perquè és l'indicador del públic, diguem-ne, més sènior, doncs quines pel·lícules els agrada veure. Per tant, doncs mira, avui rodó el dia del cinema espanyol en aquest aspecte.
1: Anem cap als Estats Units, que també tenen dies nacionals. Mira, avui és el dia germanoamericà. Ah. És un dia, sí, per celebrar la contribució cultural i històrica dels immigrants alemanys als Estats Units. Tenen també, atenció, el dia de la sortida nocturna nacional. I què se celebra en un dia com aquest? Doncs és un dia per enfortir les relacions entre la comunitat i les forces d'ordre públic. Bàsicament, el 1984, la National Association of Town Watch va fer la primera sortida nocturna nacional. Consistia que els veïns encenguessin la llum del porxo de casa i es reunissin davant de les seves cases com a símbol d'unitat contra el crim. Amb el temps, això ha evolucionat fins a convertir-se en una celebració comunitària en què la gent surt al carrer i, doncs, una mica agraeix a la policia, vigilants, la seva aportació per prevenir el crim i la seguretat veïnal.
0: Doncs està bé de conèixer i de saber l'origen de tot això. Què més tenim, David? A veure...
1: Mira, avui és el Dia Nacional dels Entrenadors, als Estats Units. Mm-hmm. També és el dia del Sombrero Loco.
0: Ah,
1: el
0: mira.
1: Sombrero Loco, sí, de Lewis Carroll, d'Alicia en el País de les Meravilles. Mm-hmm. Doncs per primera vegada es va celebrar el 1986 i ho va proposar un treballador d'una empresa d'informàtica.
0: Mira.
1: Que volien, doncs mira, crear un dia d'una mica de bogeria, de diversió en l'entorn laboral. Així que si teniu un barret així una mica extravagant...
0: Molt bé, una mica el que alegra els jocs de treball, equips i tot això. Sempre hi ha algú que... Molt bé.
1: I va, anem a una mica de gastronomia, perquè
0: sí,
1: és el Dia Nacional dels Fideus.
0: Ah, doncs mira, els fideus sempre venen de gust, si estan ben cuinats. Doncs escolta, ara jo uns fideus amb... Escolta, me'ls cruspiria, com sempre, aquestes recomanacions dels dies internacionals, nacionals i de

Va passar tal dia com avui, 6 d'octubre de l'any 1978. Dire Straits publicava el seu àlbum debut homònim. Mark Knopfler i companyia irrompien aquest dia el panorama musical mundial amb un disc que destacaria, sobretot, per una manera de tocar la guitarra que trencava amb tot el que s'estilava en aquell moment. Enmig de l'explosió del punk i la new wave, Dire Straits ofereix una proposta gairebé a contracorrent. Rock minimalista, sobri, basat en el finger-picking elegant de Knopfler i en lletres narratives carregades de detall. El disc inclou Sultans of Swing, la cançó que catapultaria el grup a l'estrellat internacional i que encara avui és considerada una de les peces de guitarra més admirades de la història del rock. Curiosament, la cançó va trigar un temps a triomfar. La primera versió enregistrada en una emissora de ràdio londinenca va generar tant interès entre els oients que la banda va acabar fitxant amb una gran discogràfica. Recordem així que va ser un dia com avui, un 6 d'octubre del 78, que Dire Straits publicava el seu àlbum debut homònim.

0: passar tal dia com avui, 6 d'octubre del 1974. Emerson Fittipaldi guanyava per McLaren el seu primer campionat mundial de pilots de Fórmula 1. Al Gran Premi dels Estats Units, al circuit de Watkins Glen de Nova York, el pilot brasiler Emerson Fittipaldi va fer història. Amb només 27 anys, va assegurar el Campionat Mundial de Pilots per a McLaren, el primer de la mítica escuderia britànica, en una temporada de Fórmula 1 plena de dramatisme i rivalitat. Fittipaldi, al volant del McLaren M23, només necessitava un quart lloc per endur-se el títol i ho va aconseguir amb una cursa sòlida acabant just darrere de Carlos Reutemann. La victòria no va ser seva, però els punts van ser suficients per superar els seus rivals. I el salt amb el trofeu com a campió mundial, el segon de la seva carrera després del títol del 1972 amb Lotus. Així l'ovacionaven des del Brasil esperant la seva victòria, recollit per la televisió italiana.
1: Fittipaldi domina San Paolo dall'alto del trionfo che gli viene tributato. El Rato promette alla patria di portare una vettura tutta brasiliana alla vittoria di un gran premio. Lascia così la McLaren per la Cooper Sucar ed un pugno, si fa per dire, di dollari. Oggi lotta, se non per vincere, almeno per qualificarsi.
0: Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 6 d'octubre del 1974, que Emerson Fittipaldi guanyava per McLaren el seu primer campionat mundial de pilots de Fórmula 1.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Doncs era la tercera que més s'escoltava a aquestes alçades de l'any 1996 al Regne Unit. I és que el Regne Unit sempre ens ha portat, acostumaven a trigar unes setmanes en arribar al nostre país, però era una època en què la música britànica, doncs, era la que dominava el món. I és que, fixeu-vos, aquesta era la tercera cançó més escoltada, els Deep Blue Something, amb el seu Breakfast at Tiffany's, que no només va assolir el tercer lloc, sinó que també, doncs, va sonar a les nostres llistes. Però és que en el número 2, va, vinga, aviam si imaginem, quan comenci a sonar, quin estava en el número 2.

Doncs eren les Spice Girls amb el Say You Be There. Cançons que, clar, ara... Ah, sí, home, i tant, me'n recordo. Doncs fa uns quants anys, calculeu, 96, l'any que estem, doncs quants anys han passat. Doncs aquesta, en aquest, unes, aquestes alçades d'any, però de l'any 1996, a principis d'octubre de 1996, era la segona més escoltada al Regne Unit.

Doncs la promesa de que hi siguis, perquè la que estava en el número 1 és una cançó que a mi m'encanta, dels Boyzone, que porta per títol Words, paraules.

Doncs això, èpoques en les que es vocalitzava una mica més que ara actualment, tot i que la música, evidentment, va canviant de dècada en dècada. Avui, les tres que ho estaven patant, una primera setmana del mes d'octubre de 1996 al Regne Unit.

Ens agrada explicar-vos paraules, words, totes les matinades, fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, a nits, de Ràdio Seguim.

0: Amb més de 26 llibres, múltiples articles científics i més de 20 produccions per cinema i televisió, la feina feta per Jane Goodall ha contribuït no només a ampliar el coneixement sobre els ximpanzés i altres espècies animals, sinó també a lluitar per la seva protecció, a més de promoure un estil de vida més sostenible en la nostra societat. Ha estat considerada una de les dones científiques de més impacte durant el segle XX i el documental sobre la seva vida i obra, El viatge de Jane, ha guanyat el premi Best Green Film al Green Film Fest de Berlín i fou preseleccionat entre els nominats als Oscars del 2012.
1: She does seem frail, but at the same time she's tough as nails.
2: I simply call her, she's a walking angel.
3: I can sometimes recapture what it was like to sit here when I was a young girl. Everything I saw was new and exciting. This was when my dream began. I would grow up, I would go to Africa, I would live with animals, I would write books about them. If we are the most intellectual creature that's ever walked on the planet, how come we're destroying that planet?
0: A la darrera declaració que hem sentit del documental El viatge de Jane, Goodall es preguntava com és possible que els humans siguem la criatura més intel·ligent que hagi trepitjat la Terra i, no obstant això, l'estiguem destruint. En una entrevista publicada l'any passat pel Huffington Post, la primatòloga reflexionava que si cadascun de nosaltres, cada dia, prenem consciència del que fem, del que comprem, d'on ve, si ha estat fabricat per nens esclaus o causa patiment als animals, o si prové d'una agricultura que abusa dels químics, el canvi sí que és possible, malgrat que la gent cregui que a títol individual som molt poca cosa.

Gràcies a la seva perseverança, Goodall va descobrir que els ximpanzés no només eren capaços de fer servir eines, sinó que la seva vida social era extremadament complexa i que demostraven tenir emocions més enllà de la por o l'alegria, tot passant per la compassió o la solidaritat, així com la tristesa i la violència extrema. Després dels seus viatges arreu d'Àfrica, Goodall s'ha dedicat a promoure la necessitat d'aturar el consumisme de les societats contemporànies en benefici d'un model de vida més sostenible en tots els sentits. I és que la doctora creu que hem de viure en pau amb els animals, però també amb altres cultures, nacions o religions.

0: I nosaltres ja anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet, ens està fent inaugurar el dimarts, 6 d'octubre de 2026. Però abans que donem relleu a l'equip de Más de Uno, sempre ens agrada, doncs, poder comentar alguna notícia, algun fet insòlid que valgui la pena de comentar. Així que, a veure, David Morales, quin has triat avui? Veure's.
1: Anem cap a Corea, concretament a Corea del Sud, en aquest cas, i anem cap a la localitat de en aquest cas, Busan.
0: Mm-hmm. I a Busan vaig estar jo aquest estiu.
1: Doncs mira, a Busan, des del passat 17 de setembre, 18 de setembre,
0: sí.
1: Hi ha una gran atracció en la zona portuària.
0: Val.
1: I és que en el canal de Busan hi va entrar fa això, el 18 de setembre, un tauró.
0: Ostres.
1: Un tauró de 3 metres i mig de llarg.
0: Veus com vaig fer bé de no banyar-me? Perquè vam anar uns quants atletes i la meva filla i jo vam dir no ens banyem nosaltres. Doncs mira, tu, un tauró. Veus? Si és que...
1: Doncs en aquest tauró, concretament, ha causat furor entre els habitants de la ciutat. I és que un dels problemes que hi ha és que no és capaç de sortir del canal.
0: Clar.
1: Ha trobat l'entrada, però no troba la sortida.
0: Saps allò que quan vas buscant, vas fent zapping, que no saps quin canal quedar-te? Pues quan aquest li ha agradat i no... Mare meva.
1: Que és un tauró, no és petit, 3 metres i mig de llarg. Més de 600.000 visitants han anat ja en massa al Port Nord, que és on està, per poder veure l'espectacle d'un tauró de 3 metres i mig nedant en el canal. Han intentat amb diferents embarcacions a veure si podien aconseguir que els seguís per sortir del port, però no hi ha hagut manera. Quan veu les embarcacions, s'amaga, es fica per sota l'aigua, les esquiva, de manera que ara el que estan fent han contactat amb l'Institut Natural de Ciències Pesqueres, i que l'administra l'Estat, i estan fabricant una xarxa especialment dissenyada de 50 metres de llarg o més per posar-la a tot el que seria l'ample de la via fluvial i amb l'ajuda d'un vaixell intentar portar el tauró cap a la sortida. Una altra embarcació ruixarà aigua des de darrere per anar empenyent el tauró en aquesta direcció. Haurem de veure si realment el tauró surt o és que ha decidit quedar-se allà i li agrada i mira, i no vol sortir.
0: És que a Busan va molta gent de l'interior de Corea per les platges i tot això. Doncs clar, el tauró, jo també vaig a Busan, tu, escolta, si hi va tothom. Doncs escolta, només em hagués faltat veure un tauró allà. Mare meva, doncs el aniran amb Busan a veure si se'n va allà d'una vegada. David Morel, és un plaer, com sempre, escoltar-te. T'escoltem aquesta propera matinada.
1: Bona nit. Ai, bon dia.
0: Sí. Bueno, sí, serà bona nit. Bona
1: nit demà, sí.
0: Sí, ja és que aquí estem... No, és que aquí... A veure, si jo... A mi se'm cau un ull cada cop que he de saludar perquè no sé mai què dir. Doncs això, nosaltres aquesta propera matinada, 2:15, seguirem acompanyant-nos. Ara els deixem amb Más de Uno, amb Rafa Latorre i després amb Carlos, al cine i tots els seus equips. Que vagi molt bé, adeu-siau, cuideu-vos.

0: Salvaje.
1: Qué bien madrugas, Edu Pidal, muchas gracias.
0: Madrugo feliz, la torre.
1: Hola, John Mueller, que has hablado como un ectoplasma antes de que te anunciara.
2: Hola, Rafa, sí, perdona.
1: Venga, vamos a enviar la newsletter que están esperando nuestros suscriptores, el Frente Andino.
2: Hoy te traigo tres maneras de vivir en una realidad paralela. En el Congreso, donde el problema de la vivienda se contempla desde bastantes metros cuadrados. En Rusia, donde nadie termina de declarar si hay un brote de peste neumónica. Y en Singapur, donde la Fórmula 1 directamente decide que la hora local no existe.
1: Bueno, pues vamos con sus señorías. En el Congreso, ¿hay problema de vivienda?
2: Parece que no demasiado. Según las declaraciones de bienes analizadas por el Confidencial, los 350 diputados suman 515 viviendas. La cuenta sale a 1,4 por diputado. No hay déficit. Y eso aplicando un criterio bastante conservador. Solo se cuentan los inmuebles de los que poseen al menos el 50%. Además, tienen 216 plazas de garaje y 152 fincas, parcelas y solares.
1: Bueno, pues no está mal, ¿eh? El Congreso, ¿eh? El Congreso de los terratenientes. Bueno, nos parece una muestra muy representativa del mercado, ¿no? Que dice que hay déficit de vivienda.
2: Ese es el punto. No hay nada ilegal ni extraño en tener propiedades. Al contrario, pero ser propietario debería ofrecer una perspectiva más realista sobre lo que supone imponer controles de precios o hablar de expropiar viviendas. Ser propietario no incapacita a nadie para legislar ni debería suponer más ventaja que aquellos que no tienen una. Pero aquí solo hay dos posibilidades, Rafa. O 172 de ellos son unos hipócritas y están dispuestos a tomar medidas contra la propiedad privada, o 178 son parte de una élite a la que, según el presidente del gobierno, hay que doblegar.
1: Oye, y el segundo tema, este es un tema bastante preocupante que quizás, bueno, no le estemos dando la importancia que merece. Rusia y la peste, que es algo que suena medieval.
2: Y por eso conviene bajar el volumen. Lo que hay es un caso sospechoso, no un brote confirmado. Ha muerto Daria Shipilova, una trabajadora de 28 años del Instituto Antipeste de Irkutsk, por lo que las autoridades describen como una neumonía de origen desconocido. Hay versiones contradictorias. Una habla de un accidente con una muestra, otra de un contagio durante un viaje a Tailandia. Casi 200 personas han quedado bajo observación y varios centros médicos han impuesto cuarentenas. Estados Unidos y la Comisión Europea dicen que siguen el caso, y ahí está lo interesante. Cuando la información oficial llega a cuentagotas, el rumor hace epidemiología por su cuenta.
1: Como bien sabemos, claro. Oye, y terminamos en Singapur. ¿Cómo combaten el jet lag los pilotos de Fórmula 1?
2: No lo combaten, Rafa, lo esquivan. La Fórmula 1 llega a Singapur, se corre el Gran Premio este fin de semana y decide seguir viviendo en horario europeo. Los pilotos, los mecánicos, los equipos, unas 3.000 personas se levantan a media tarde, hora de Singapur, desayunan cuando Singapur está merendando y cenan de madrugada. Además, evita la luz solar porque la luz es la que reajusta el reloj biológico. La idea es magnífica. Para rendir a 320 kilómetros por hora construyen una burbuja donde todos fingen que siguen estando en Europa.
1: Me parece bien. Es un poco como el equipo de Mazda uno, que lo hace igual. Claro, el día a día, ¿eh? Los ritmos circadianos.
2: Así es.
1: Bueno, vamos a ver cuál es la frase del día.
2: Pues todo depende del cristal con que se mira. Esta es la frase del día.
1: Muy original, John.
2: La vivienda cambia si eres propietario o inquilino. Una alerta sanitaria cambia según la información disponible. Y en la Fórmula 1, hasta el cuerpo acepta que Singapur puede estar durante una semana en Europa.
1: Se come muy bien en Singapur, ¿eh? Tiene un plato que es el perro laqueado, ¿eh?
2: Sí.
1: Cuidado, hay que tener buen estómago. Yo no tendría ningún problema, ¿eh? Yo es que vivo en un hambre voraz siempre, o sea, podría comer cualquier cosa, ¿no?
2: Tu cultura gastronómica es infinita.
1: Infinita, inabarcable. La pregunta para mañana, ¿cuál es?
2: Pues, ¿cuántos problemas políticos consisten precisamente en eso? En que quienes toman las decisiones viven en una burbuja o en un uso horario distinto al de quienes la padecen.
1: Bueno, luego te espero aquí en Tertulia, te quedas, ¿no?
2: Muy bien, sí.
1: Hombre, claro, hay muchos asuntos, creo, ¿eh? Alguno interesante. Información cercana a cada uno de ustedes en las emisoras de Onda Cero.
3: Onda Cero Catalunya.
4: Sol, solet, vine a ma veu.
5: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
6: Què tal? bon dia. El govern aprova un primer paquet de 75 milions d'euros per fer front als danys dels temporals, mentre Catalunya recupera progressivament la normalitat. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
7: Bon dia, doncs comencem la jornada destacant algunes afectacions que queden actives pels aiguats tant d'ahir com d'aquest cap de setmana. Hi ha tallades la C-14-15C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments i que haurà desviament senyalitzat. També està tallada a hores d'ara la C-352 a Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, la C-31 està tallada amb l'enllaç amb la ronda litoral, amb la B-10 en sentit nord, en sentit Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, tenim fins a 3 accidents actius. El primer és des d'ahir a la tarda, que encara talla un carril a la C-25 a Santa Coloma de Farners en direcció Girona. El segon ha estat fa una estona a la AP-7, que deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Celoni en direcció Barcelona. I el tercer ha estat també, en aquest cas, a la ronda litoral, a la B-10, a l'Hospitalet de Llobregat, també cap a Barcelona, i també amb els vehicles al voral. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Pel que fa al temps, continuem pendents dels ruixats i les tempestes, i és que a la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials, així que molta atenció. Les temperatures es mantenen sense gaires canvis, amb màximes de 27 graus a Girona i Lleida i 25 a Barcelona i Tarragona.
3: Vas de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
8: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Más de uno Catalunya.
6: Avui despertem amb més calma després d'una nova jornada de pluges intenses a Catalunya, especialment al litoral i prelitoral barceloní. Un episodi que arriba després de dos temporals més en l'última setmana i que potser no és l'últim d'aquesta setmana. Una situació d'aiguats excepcionalment que ha dut el govern a aprovar un primer paquet de mesures excepcionals per pal·liar els estralls. Salvador Illa, president de la Generalitat.
9: El Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades.
6: 75 milions d'euros per un primer paquet que es podria ampliar si resultés insuficient, tal com ha indicat el president. És la reacció política més immediata a una jornada de xàfecs que va deixar incidències importants a diversos punts de Catalunya. Joan Valentín, bon dia.
10: Bon dia, Montse. 16 centres educatius no van poder obrir dilluns les portes per les fortes pluges i avui dimarts tampoc ho podran fer. Pel mateix motiu, 3. Els aiguats també han afectat alguns hospitals com els de Blanes, Vall d'Hebron i Granollers, on s'han hagut de reubicar pacients durant el cap de setmana. El Sindicat d'Infermeria SATSE reclama adaptar unes infraestructures que considera envellides els episodis meteorològics que cada vegada són més extrems.
11: Si no es poden reformar o es poden reestructurar de cap manera, doncs s'hauria de canviar, treure els serveis aquests d'aquí i posar-los en un altre lloc.
10: Ho explicava la brúixola Pilar Justé, secretària provincial de SATSE Barcelona. El sindicat també reclama un protocol d'emergències que garanteixi la seguretat dels professionals sanitaris durant els desplaçaments als centres de treball.
6: L'episodi d'aquest dilluns, per sort, no ha deixat cap mort. Això sí, encara es continuen buscant dos joves. Una Pineda de Mar que es busca des que dos testimonis van donar l'avís, però no consta cap denúncia per desaparició. I l'altra, un menor de 12 anys que hauria desaparegut en el mar del temporal, però per una situació personal. Pel que fa a les afectacions en mobilitat, Rodalies recuperarà avui part del servei, però es mantindran diverses afectacions. L'R1 no funciona per motius, segons diu Rodalies, sobrevinguts i ofereix el seu servei en autobús. També hi haurà servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni a l'R2 Nord, entre Terrassa i Manresa a l'R4, a tot l'R8 i en diversos trams de l'R11. Pel que fa al metro, la majoria de línies han recuperat la normalitat després de les incidències registrades durant el temporal. Tot i això, les autoritats mantenen la vigilància per la previsió de pluges intenses d'avui a la tarda.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
6: Amb l'avançament electoral anunciat per Pedro Sánchez, que portarà els ciutadans a les urnes el proper 29 de novembre, queden carpetes obertes que afecten Catalunya i que impliquen el govern espanyol o el Congrés dels Diputats. Parlem de compromisos dels socialistes, com el finançament autonòmic, el condonament del Fla o la titularitat del Consorci de la Zona Franca. El president parlamentari dels socialistes, Ferran Pedret, s'hi ha pronunciat al respecte en declaracions a la brúixola.
12: Acaba d'estudiar-ho, però hi haurà algunes d'aquestes que s'havien de portar a votació votació necessàriament pel ple del Congrés, que no serà possible abordar-ho en aquesta legislatura. Dissolta la cambra, doncs això no serà possible.

0: En tot cas, procurarem fer-ho efectiu quan es constitueixi la nova legislatura.
1: De la seva banda, des del Partit Popular, consideren que és l'única bona notícia, diuen que Sánchez ha donat en 8 anys. Així ho ha assegurat també a la brúixola el senador de la formació, Juan Milian. Preguntat per una eventual coalició de PP i Vox, ha assegurat que no posen cordons sanitaris a ningú, excepte a Bildu.
2: En Vox han practicat governs autonòmics que funcionen molt millor que els governs del Partit Socialista. Aspirem a governar en solitari, però en tot cas el que fa falta és un canvi de govern, un canvi de polítiques.
1: I Esquerra Republicana vol que Gabriel Rufián repeteixi com a candidat a Madrid sense abans haver decidit quin és el seu futur polític. Ens ho explica en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
3: Bon dia, Montse. Sí, el líder republicà encara no sap si vol seguir defensant els interessos independentistes o formar part d'un front d'esquerres que uneixi diverses sensibilitats. Com a mínim ja sap que té el suport del seu partit. Elisenda Alemany és la secretària general.
4: Pensem que és el millor candidat.
3: D'altra banda, la líder de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, creu que Pedro Sánchez ha fet servir la votació als decrets d'habitatge per interessos electoralistes.
5: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
3: El govern tornarà a aprovar demà els decrets d'habitatge per intentar-los validar la Diputació Permanent, on té majoria sense necessitar Junts.
1: I sàpiguen que 20.000 activistes per l'habitatge, segons l'Ajuntament, 120.000 segons els organitzadors, s'han manifestat a Barcelona, convocats per diverses organitzacions, la mateixa tarda que els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general pel novembre. Així n'ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo.
6: Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin. Estic convençuda que en aquesta onada s'hi sumarà tothom.
1: Després d'aquesta manifestació s'han produït aldarulls i els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones, entre elles una menor. Els incidents van deixar 30 agents ferits lleus i diversos incendis i barricades al centre de Barcelona.
7: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Les 7 i 28, moments ara pels esports. Víctor Llucià, bon dia.
8: Bon dia, Montse. La selecció espanyola amb fins a 6 jugadors del Barça s'enfrontarà a Croàcia a la ciutat de Split en el duel de la quarta jornada de la Nations League a 3:15 del vespre. És l'últim partit dels de la Fuente just abans de la tornada del futbol de clubs. Canviem de pilota en bàsquet. La 6a Joventut de Badalona s'estrenarà a la Champions League de la FIBA rebent a l'Olímpic el Neijerslija a 8:15. I també en l'esport de la Cistella, el FIAC Girona jugarà davant el Dinamo de Bucarest al pavelló de Fontejau a 6:45 de la tarda, la primera jornada de l'Eurocup de la FIBA. I un últim apunt en handbol, el Freiking Granollers jugarà a casa contra el Buzau romanès al duel de la segona jornada de l'European League a 8:45.
1: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic Ivan Gustems. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
9: Con Green Economía Energética puedes aislar tus buhardillas por solo un euro.
10: Sin condiciones de ingresos, sin adelantar ni un euro. Nosotros nos encargamos de todo de principio a fin.
9: Llama ahora al 916-140-181. Repito, 916-140-181.
10: Un asesor tomará tu caso y concretará contigo una cita para realizar la instalación.
9: Green Economía Energética. Confort y ahorro por solo un euro.
11: Que ya es fácil tan gran y yo turnase una nena a treure las astrales. Tovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
12: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Señales horarias que indican que son las 7:30, 6:30 en Canarias. Y antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol de nuestros amigos de Kern Pharma.
14: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
15: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
13: Es martes 6 de octubre de 2026 y con la ayuda de Pablo Sánchez Olmos y Ana de Gracia les vamos a contar las principales noticias de la actualidad, las que tienen que conocer para estar bien informados. CaixaBank les ofrece los titulares del día. El gobierno va a volver a aprobar los decretos de vivienda pese al rechazo del Congreso.
16: Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe este martes los decretos con determinados cambios técnicos y que fueron tumbados la pasada semana en el Congreso. Una vez disuelto

0: incluyendo esa ristra de ingenieros mecánicos y analistas que de las pantallas y las gráficas no salen. Todo cobra sentido cuando un piloto hace reales los valores conseguidos, eso sí, a 300 kilómetros por hora. La teoría dice que el cachivache de millones de euros funciona, pero la práctica solo la transmite el que se enfunda el casco y exprime la máquina a esas velocidades. En Bahrein acabó octavo, que parece una filfa y no lo es. Mejor resultado del curso tras taponar al McLaren del campeón Norris o adelantar con estilazo y pista mojada al dicharachero Hamilton. El bicampeón estudia, anticipa y teje sus estrategias. Se apoya la experiencia para anticipar mejor lo que pasa. Veteranía aplicada en deporte. Muy chula la asignatura esta, Rafa.
1: Muy chula, desde luego, Edu. Pues nada, a ver si le hacemos un traje a Modric. Claro que sí. Que
0: venga, va.
1: Venga.
0: A medida.
2: En Onda Cero, más de uno.
1: Hoy es martes, y los martes, Peláez. ¿Qué tal, José Peláez? Buenos días.
3: Buenos días, Rafa. Oye, ¿tú te acuerdas de cuando Sánchez dijo que gobernaría sin el concurso del Poder Legislativo? ¿Qué tiempos aquellos? Éramos jóvenes, inexpertos, asustadizos. Era siniestro. La realidad es que gobernar de espaldas al Parlamento es gobernar de espaldas al pueblo. Pero bueno, estábamos entonces en primero de autocracia. Ahora que Pedro ya, bueno, pues está haciendo el doctorado, la cosa ha escalado con esta nueva idea de colarnos a través de la Diputación Permanente de los decretos que el Congreso le acaba de tumbar. Es un paso más en el proceso de degradación moral de una izquierda que ha perdido cualquier contacto con los principios más elementales de la democracia para entregarse ya por completo al totalitarismo y a la represión, no solo del disidente, sino ya del propio pueblo soberano. Hemos pasado de gobernar sin el legislativo a gobernar contra el legislativo, Rafa. Y yo creo que no se está entendiendo bien el alcance del tema. Aunque la izquierda quiera vender que esto es el pueblo defendiéndose de la derecha, en realidad esto es la izquierda atacando la voluntad del pueblo. Una especie de la Croa, ¿te acuerdas de la Croa, no? Okay. Inverso, en el que el pueblo viaja de la libertad hacia el abismo. Yo sé que sueno muy grave cuando digo estas cosas, Rafa, pero es que ha sido la mayoría social representada en el Congreso quien ha tumbado los decretos del gobierno. O sea, es el pueblo quien se ha defendido de la arbitrariedad del gobierno, diciéndole que no a su decreto. Y cuando tenemos a un lado al pueblo y al otro al poder, que desprecia lo que el pueblo le mandata, ¿de parte de quién se ponen los sindicatos? Bueno, pues del tirano, Rafa, claro. Y no solo se ponen en contra del pueblo, sino que anuncian una huelga contra la oposición. Bueno, yo no descarto que llevando al límite su postura, cambien la Internacional por un Viva en las Caenas, acaben amarrando con ellas a la famélica Legión y se la ofrezcan como un sacrificio a este Pedro que está sufriendo ya el mismo cambio físico que Michael Corleone. Y algunos entenderán ahí que hay una diferencia entre hacer el paria y serlo.
1: Bueno, Peláez, pues que pases un buen día.
3: Pues será lo que se pueda.
1: Quedan días intensos, desde luego que sí, habrá que hacer lo que se pueda. Bueno, en cualquier caso, esto es Más de Uno, esto es Onda Cero, y ahora van a escuchar las noticias más cercanas a cada uno de ustedes en las emisoras de esta cadena de radio.
4: Onda Cero Tarragona, la teva radio. Más de Uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
5: Bon dia, són les 8 i 20, per davant 10 minuts d'actualitat. Dimarts 6 d'octubre, els alcaldes de l'entorn del polígon petroquímic de Tarragona han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. El document l'han firmat aquest dilluns en una trobada al castell de Vilaseca, en la qual hi han participat els batlles de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell i Vilallonga del Camp, a més del primer tinent d'alcalde de Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit. L'alcalde de Vilaseca és Pere Segura.
6: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de pla secta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
5: Segura també ha demanat tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística.
6: Perquè Catalunya està treballant amb un nou marc regulador pels establiments que justament generen aquest tipus de risc i també amb la nova instrucció de transports de mercaderies perilloses. Creiem que ell, doncs, és una oportunitat per incorporar-nos en els desenvolupaments tècnics, metodològics i tecnològics que ara mateix són més avançats i que segurament poden generar molta més seguretat i permetre un millor desenvolupament territorial.
5: L'Ajuntament de Roquetes al Baix Ebre ultima la reparació de camins que van malmetre els aiguats de divendres passat, sobretot per donar accés a algunes famílies que viuen en zones disseminades i que encara no han pogut sortir de casa. Tot i que són poques, aquest dilluns les retroexcavadores han estat treballant a contrarrellotge per tapar forats i aplanar els camins més malmesos per les inundacions. El consistori reconeix que la reiteració d'aquests episodis extrems que malmeten el terme municipal obliga a repensar les infraestructures hídriques i agrícoles. Hi ha molta feina per veure d'on venen aquestes aigües, què ha passat amb barrancs que ara baixen o com afecta la modificació dels cultius, ha dit Jordi Ayepuz, regidor d'Obres Públiques.
7: El que estem vivint ara cada any era una cosa que abans ho vivíem cada 5, 6, 7, 8 anys, però ara és cada any. El tema camins creiem que ho tenim una mica controlat, doncs perquè ja tenim les empreses que ja estan atentes quan donen aigües i intentem reaccionar, però sí que hi ha molta feina per fer, per a veure què passa en aquestes aigües, d'on venen aquestes aigües, per a que facin malbé els camins, aquells barrancs que abans no baixaven i ara sí que baixen, d'on ve aquesta aigua. També el cultiu ha canviat moltíssim.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 55 anys com a presumpta autora dels delictes de furt i estafa bancària, ja que hauria sostret més de 25.200 euros a la persona que cuidava. Els familiars de la víctima, un home en situació de vulnerabilitat arran d'una malaltia neurodegenerativa progressiva, van presentar una denúncia aquest setembre. Els Mossos van confirmar la versió de la família que assegurava que algú havia retirat diners en efectiu i fet compres des de l'octubre de l'any passat per un valor superior als 25.000 euros. La detinguda va retirar diners, efectuar compres i també li va posar una altra targeta bancària a la cartera de l'home perquè no trobés a faltar la seva. Són les 8:24, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
4: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. Només la teva ràdio favorita podia fer-ho possible. Gaudeix del directe d'una de les bandes número 1 del pop nacional amb Europa FM. El dissabte 10 d'octubre, a Lo Submarino de Reus, Marlena et descobriran els temes que les han portat a la cúspide en showcase exclusiu. Nos la jugamos en cada rincón. Recull les teves invitacions per Autofòrum Reus a la carretera d'Alcolea 138. Marlena, com mai les has vist, amb Europa FM. Col·laboren Autofòrum, Parc Samà, Los Tresillos, Hotel Meridian Ra, Medianits, Centro Médico Roma i Viajes para ti.
8: Con Green Economía Energética puedes aislar tus buhardillas por solo un euro.
9: Sin condiciones de ingresos, sin adelantar ni un euro. Nosotros nos encargamos de todo de principio a fin.
8: Llama ahora al 916-140-181. Repito, 916-140-181.
9: Un asesor tomará tu caso y concretará contigo una cita para realizar la instalación.
8: Green Economía Energética. Confort y ahorro por solo un euro.
10: Bon dia. Avui dimarts continua el temps inestable amb precipitacions. Durant el dia, cel molt ennuvolat amb ruixats i tempestes. A la tarda podran ser més freqüents i persistents, especialment a la meitat nord. Aquesta zona les pluges seran més persistents i durant una hora podran acumular més de 30 litres per metre quadrat. No es descarta també calamar-se i fortes ventades. Temperatures amb pocs canvis. Màximes de 27 graus a Tortosa, 26 a Reus, 25 graus a Tarragona i al Vendrell i 24 a Gandesa. És una informació d'AEMET.
4: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
5: Continuem amb més notícies. L'oficina Antifrau ha arxivat la denúncia per una presumpta malversació de fons públics per part de l'Ajuntament d'Amposta amb relació a les despeses de l'edifici municipal que es va cedir el 2013 a EUSES, Facultat d'Esports i Salut de les Terres de l'Ebre. La universitat privada imparteix al centre els graus en ciències de l'activitat física i fisioteràpia i, segons Antifrau, s'ha acreditat per EUSES paga els serveis de neteja de l'edifici i les altres despeses de manteniment i funcionament. En canvi, no paga llum i aigua i Antifrau determina que es consensuï una quantitat a preu alçat i en base a criteris equitatius per abonar un rescabalament per les despeses de subministrament finançades per l'Ajuntament amb càrrec a fons públics. L'alcalde d'Amposta és Adam Tomàs.
11: És evident que ens dona la raó en tot. Nosaltres mai hem negat que hagués de pagar la llum mai. El que sempre hem

0: negat és que segons el que diria el conveni, el que no se li podia cobrar era el cànon, perquè este cànon estava suspès per una addenda que es va fer més tard. Per tant, nosaltres considerem que ens dona la raó en tot, ens emplaça a fer un acord de bona voluntat en Euges, que estic segur que ho arreglarem en ells, i quan tinguéssim aquest acord li traslladarem a l'oficina antifrau.
1: La Guàrdia Urbana de Reus ha incorporat 13 nous agents durant els últims mesos, arribant als 176 efectius en total. Quatre dels guàrdies han començat aquest estiu després de superar el curs de formació bàsica de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i corresponen a la convocatòria de places 2024-2025. Sis dels nous guàrdies s'incorporen a la Guàrdia Urbana provinents d'altres cossos de seguretat per mobilitat interadministrativa corresponent a la convocatòria de places 2025 i tres hi són en comissió de serveis. De les noves 13 incorporacions, quatre són dones. L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, han ofert aquest dilluns una recepció als nous agents. La sisena edició del Festival Artèria, que tindrà lloc del 15 al 18 d'octubre, omplirà els carrers de Tortosa d'un programa d'arts vives amb propostes de dansa, titelles, circ o teatre. Aquest any la iniciativa es desenvoluparà al Parc Municipal Teodor González, als Jardins del Príncep, a l'aula didàctica del Museu de Tortosa i a l'aula del Teatre Auditori Felip Pedrell. El primer tinent d'alcaldia, regidor de Cultura, Jordi Jordan, ha destacat que el festival construeix un itinerari per la ciutat i fa que diversos espais públics siguin espais de cultura i creació. Jordan ho ha dit en el marc de la presentació del programa, en un acte que ha comptat amb l'assistència del director de la mostra, el coreògraf tortosí Roberto Olivan. I fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Rafa La Torre, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa La Ciutat, repassant l'actualitat de la jornada i analitzant-la amb els seus protagonistes. Que passin un molt bon dia.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Aquest dissabte 10 d'octubre, al Mas de Colom de Tàrrega, Petits Chefs, un taller familiar per aprendre a preparar esmorzars saludables. Està recomanat a partir dels 5 anys i costa 9 euros. A la Juncosa del Montmell, també dissabte, arriba la 21a Fira dels Oficis amb artesania, demostracions en directe, gastronomia i activitats infantils. A Lleida, dissabte, Revolver presenta el seu nou projecte, la 03010, al Teatre de la Llotja. I a Palafrugell, fins diumenge, 32è Festival de Jazz Costa Brava, amb concerts, xerrades i espectacles familiars. I a Begur, fins al dilluns 12 d'octubre, Comedy Film Fest, un festival dedicat íntegrament al cinema de comèdia.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya sempre va amb tu. Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.
4: Las 8 y... los tertulianos para enfrentarse a esta mesa de tertulia. La primera de la precampaña. Vamos a llamarle precampaña por seguir las formalidades, aunque la campaña oficialmente comience el 13 de noviembre y aunque en realidad llevemos inmersos en una campaña electoral interminable, pues más o menos desde el 23 de julio de 2023. ¿Os acordáis de aquel día, joven? Aquel día en verano en que los españoles fuimos a votar con la canícula. Va a ser bastante distinto, ¿eh? El clima que nos espere en el 29 de noviembre, que será la próxima cita con las urnas. Les cuento, porque tengo que saludar a los amigos de Hijolusa. Hacer algo sencillo es lo más difícil. Tres empresas, un grupo y una forma común de trabajar producto fresco del campo, con esfuerzo, innovación y constancia. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
5: A ver esa foto, decir patata.
6: ¡Hijolusa!
7: Es que decir patata es decir Hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
8: En Onda Cero, más de uno. Rafa La Torre.

0: Onda Cero, más de uno. Rafa Latorre.
1: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
2: Festival del Vi, la gastronomia, Cambrils. Entrada al País del Vi del 9 al 12 d'octubre. Cellers al territori, productors quilòmetre zero i tapes dels restaurants cambrilencs. Una edició carregada de bon ambient, novetats, música i tallers per a la canalla. No t'ho pots perdre. Trobaràs tota la info a firadelvicambrils.com. És un missatge de Turisme de Cambrils.
3: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
4: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
5: Una allau de gel i roca al Nepal va desencadenar una de les pitjors catàstrofes naturals que ha viscut el país en les últimes dècades. El balanç supera ja el miler de víctimes mortals i encara hi ha milers de persones més desaparegudes. En podem parlar ara amb Pilar Orduña, és responsable humanitària d'Oxfam Intermón.
6: Aproximadamente 100.000 persones que han sido afectadas directa o indirectamente y que requieren apoyo humanitario inmediato. Estamos viendo necesidades muy vinculadas con alimentación, con agua, saneamiento, higiene, pero también con salud, con, como os decía, también con protección. Nepal es uno de los países que menos contribuye al cambio climático y, sin embargo, uno de los más expuestos a sus consecuencias, ¿no?
1: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. De zero a l'infinit, amb David Cervelló.
7: A veure un moment, o sigui, on estem arribant? Al final, què és el que volem saber fer bé? Prompts o coneixements? És apassionant i desesperant al mateix temps, Ramon, eh? Que sí?
8: Aquí, el nostre estudi mostra una cosa que va en aquesta línia, que és el fet que ja s'està

0: creant una nova bretxa a l'educació, que és la bretxa que existeix entre l'ús que se'n fa intensiu i la verificació i aprenentatge que s'aconsegueix a través de la IA, sobretot l'ús i verificació. Aquesta bretxa fins i tot s'enxampla des de l'ESO fins a batxillerat, i cada vegada és més gran. Jo crec que els professors també ens hem de posar a pensar aquí. Hem de ser els acompanyants dels nostres alumnes en aquest món en què la IA ja està present. I no hem de posar tant la mirada en el producte final, sinó en el procés.
1: De zero a l'infinit, cada diumenge a les 6 del matí, amb David Cervelló.
2: Cuando trabajas, mientras cocinas, cuando vuelves a casa, dicen que la radio hace compañía y nos gusta creer que es verdad. Pero la verdad completa es otra. La radio hace compañía, pero vuestra compañía hace la radio. Gracias por estar siempre al otro lado. Onda Cero, tu radio.
3: Noms propis de l'esport català.
4: Marta Cantón és una exgimnasta rítmica nascuda a Barcelona el 28 de desembre del 1965, que va ser sisena als Jocs Olímpics de Los Angeles 84, els primers jocs on va haver-hi competició de gimnàsia rítmica, sent la primera esportista espanyola en aconseguir un diploma olímpic. La barcelonina també va ser campiona d'Espanya absoluta en dues ocasions, el 1982 i el 1984. Marta Cantón es va retirar molt aviat, quan només tenia 19 anys. Ella mateixa n'explica els motius.
5: Mira, jo... En el tema de la gimnasia rítmica y el deporte de alta competición es durísimo y esto todo el mundo me lo tiene que saber porque hay mucha das mucho y se recibe poco, ¿no? Eso depende de cada uno. Yo lo que sí que tenía claro es que mi vida seguía adelante, que no solamente era el deporte, y en esta disciplina de la rítmica no se podía llegar a mucho más allá. Ahora sí que es verdad que se pueden, hay chicas de 27, 28 que ahora se ha alargado mucho la vida del deportista, sobre todo de la gimnasia rítmica, pero en aquel tiempo no lo era. Entonces yo tenía como un objetivo, era la Olimpiada de Los Ángeles, y Emilia me convenció: Marta, por favor, quédate un año más, está el Mundial de Valladolid y yo quiero que te quedes, y accedí. Me quedé, y luego tenía claro que después, que en la cuerda, en la final de cuerda, cuando yo me despedía, era adiós Marta, me voy.
4: Marta Cantón és un dels noms propis de l'esport català.
1: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya. Onda Zero Tarragona, la ràdio que t'escolta. Onda Zero Tarragona, la teva ràdio.

Aquest dissabte 10 d'octubre, al Mas de Colom de Tàrrega, Petits Chefs, un taller familiar per aprendre a preparar esmorzars saludables. Està recomanat a partir dels 5 anys i costa 9 euros. A la Juncosa del Montmell, també...

0: la situació ha millorat clarament respecte a dilluns.
1: Puntual no ha anat. Jo miro l'aplicació de DIF i ha vingut com si diguéssim com mitja hora tard, no? Perquè no sabia si vindrien, i però després ha anat bé.
2: Podria ser millor, però jo per l'horari que faig soc jubilada i llavors també t'ho agafes amb una mica més de calma.
3: Mira, és el primer cop que agafo regional en mesos i ha tardat uns 10 minuts més el que posa l'horari, que és el que tarda normalment. Sempre hi ha uns 7-10 minuts d'endarreriment, així que més o menys bé.
0: Escoltàvem els usuaris en declaracions a la CN. A Granollers i altres estacions afectades, els viatgers continuen utilitzant autobusos substitutoris mentre es completa la recuperació de la xarxa. Tot i les molèsties, la majoria coincideix a destacar que el fet que els trens tornin a circular, encara que sigui amb incidències, representa un pas endavant després de les fortes pluges de les darreres hores. Més coses en plena de successos. Sàpiguen que el jutjat de Guàrdia de Terrassa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres homes detinguts per la seva presumpta implicació en el tiroteig que va deixar ferits dos agents de la Guàrdia Civil la setmana passada a Terrassa. La causa està oberta per un intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Segons la investigació, recordem, els fets van començar quan una patrulla va detectar un vehicle sospitós a l'AP7. En intentar identificar-ne els ocupants, aquests haurien fugit i fins i tot van intentar atropellar els agents de la Guàrdia Civil.
4: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
5: Dicen que hay que ver para creer, pero con la IA ahora puedes ver mapaches saltando en la cama elástica de un jardín, a tu mejor amigo tomándose algo con Batman o a Cristiano y Messi juntos en el metro. Y creértelo. Pues ahora que se vuelve más difícil distinguir realidad de fake news, con
6: nosotros contestamos cada noticia antes de que se
5: haga. Un análisis actual de la credibilidad de lunes a las 12.

0: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
1: Només la teva ràdio favorita...

0: Es
1: Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
1: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
2: Avui és dimarts 6 d'octubre, dia en el que parlarem molt de la nova economia. Per això hem vingut fins al D-Factory, on des d'ahir se celebra, de la mà del Consorci de la Zona Franca, la 7a edició de la B-New, és a dir, la Barcelona New Economy Week. Uns dies en els que les empreses, els emprenedors i les institucions es donen cita per comprovar com les noves tecnologies estan transformant l'economia i generant moltíssimes oportunitats de futur. Per entendre-ho tot plegat, parlarem durant aquest programa especial amb tots els protagonistes d'aquesta cita. Abans, però com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
1: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
2: Avui tenim en Juan Carlos García, l'Ivan Gustems i el Vicenç Armero, al control tècnic, i avui no puc dir això al meu costat, només tinc el Gerard Sanz.
3: Avui m'he colat jo, Míriam.
2: Bon dia, Gerard.
3: Robert, bon dia.
2: A l'estudi tenim el Robert Calvo, bon dia.
4: Què tal, bon dia, bona hora.
2: Imagino que la Montse Valls també, bon dia.
4: Crec que ara l'escoltem, l'escoltem.
5: Ara et saludo, Míriam. Hola, hola, bon dia.
2: Ara sí, hola, Montse. I el Víctor Lozano. Víctor, bon dia.
6: Bon dia.
5: Què he de dir, Míriam? Míriam, està ocupant el teu lloc,
6: sí,
5: el Víctor.
6: Sí,
5: eh?
6: M'he posat al capdavant.
5: Sí. Com?
6: A partir d'ara, Manu, jo tanqui el micròfon a la senyora Baix. Molt bon dia i benvinguts a la ciutat. Us parla Víctor Lozano, és el nou director presentador després de la destitució fulminant de Míriam Franc per motius...
2: I van vostè, ens tanca-li el micro a Víctor Lozano.
3: El Víctor era el típic alumne que quan marxava la...
4: Epa! Era el típic alumne que quan marxava la... La missió?
6: Sí,
4: seguia
6: sí.
4: La missió, ell?
6: Estava clar.
4: Estava cantat
6: estava
4: que no seguia la missió en algun moment i hauria de seguir el Víctor Lozano.
6: Bé, anem amb la pregunta, amb la cançó del dia. La cançó
5: del
6: dia.
4: Avui n'hi ha cançó del dia.
6: És igual, ens la inventem. Què més dona?
4: Ara seguirem en directe del D-Factory, aquest programa
6: avui
4: especial.
6: Avui que ha plogut tant, la cançó del dia vindria a ser...
5: Avui no ha plogut.
4: Avui ha plogut, Víctor.
5: Però plourà. Víctor, no t'adalantis a les notícies.
6: Sí, Duncat, m'han dit, aquesta tarda vespre.
5: Aquesta tarda vespre, si vindrà un front des de baix i anirà pujant cap amunt fins a Girona, entrarà molt de vent, també, així que molta atenció.
4: Ara ens ho explicarà la Montse.
6: Aquesta nit he tingut fred per primera vegada.
5: Jo he dormit amb màniga llarga.
4: Ah, sí?
5: Sí.
6: He tingut fred dos cops. El primer he aguantat, el segon m'aixeco i dic, em tapo perquè anava amb pijama de màniga curta i dic, vaig agafar una manteta d'aquelles de...
5: De finetes, sí.
6: De finetes, d'una marca que no diré, però que són molt de guai. I clar, m'he adonat que la meva filla estava dormint al llit on hi ha el canapé que està a sota del llit i que no tenia per fer-m'ho, i m'he tapat amb un abric a sota del llit. Soc un rodamón.
4: Ja ens escolta la Míriam.
6: El típico mendigo que et trobes pel carrer. M'he sentit així desgraciat de la vida.
2: Que hem marxat un segon i ja esteu parlant.
5: Sí, ens hem explicat la vida.
6: Ara no cal que entreu vosaltres, ja està fet.
2: Perdona, farem un programa molt interessant.
5: La ciutat quotidiana estàvem fent.
2: Robert, t'havia preguntat què preguntes a l'audiència. No sé si això m'heu escoltat.
4: Avui ja que parlarem de nova economia, de l'economia del futur i dels projectes emergents que es couen allà al D-Factory, he pensat que seria bo saber quines empreses tenen al cap els catalans i les catalanes, vull dir, per muntar pel seu compte. Jo crec que qui més qui menys en aquesta vida ha pensat algun dia Si jo no em dediqués al que em dedico, muntaria, no sé, una perruqueria o una botiga de llanes, com aquesta noia que vam tenir aquí, l'Alba Zarco, que ens va explicar que un dia va passar per davant d'un local, el va veure el lloguer i va dir, vull muntar una botiga de llanes, i ara és un èxit. Bé, o si algú ha pensat en muntar una impremta, o un bar, o un restaurant especialitzat en menjar per emportar, el que sigui, l'empresa que sigui. Ens ho pot explicar amb una nota de veu de WhatsApp al 676-760908, 676-760908. Si vostè hagués de muntar una empresa, de què la muntaria?
2: Molt interessant la pregunta, perquè aquí en l'Aviniu hi ha moltíssim talent, molta emprenedoria, empreses que acaben de néixer i que ja apunten a que triomfaran. Així que em sembla una pregunta molt adient. Va, us trasllado a vosaltres la pregunta. Montse Valls, tu quina empresa obriries si ara, doncs escolta, digues, mira, ja estic farta d'explicar notícies. Me'n vaig a emprendre.
5: Que difícil, però sempre he dit que a mi m'agrada molt estar darrere de l'organització de coses, d'esdeveniments, de plans, de coses així. I llavors crec que faria sí, una mica així d'organització i protocol, per dir-ho manera, saps? Jo t'ho faig tot. Una wedding planner, per dir-ho manera, saps? Jo truco als proveïdors, que mantel quieres, jo te lo consigo, unes coses així sí que m'encantaria fer-ho, la veritat.
2: Si tu et fas wedding planner, jo em torno a casa.
5: Perfecte.
2: Home, ho tinc claríssim. Em fa por preguntar-li al Víctor Lozano què obriria ell, perquè és que no vull ni saber-ho.
6: Jo muntaria una peixateria com Marisco Recio, perquè m'agrada aixecar-me a les 2 del matí i anar a Mercabarna a buscar peix. No, m'agradaria, muntaria un centre d'acollida d'animals. A mi m'encanten els animals. M'enamoren, sempre dic que jo sempre un animal abans que una persona, com deia Diógenes el Cínico, cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro, pues un animal d'acollida, o sea, un centre d'acollida d'animals, m'és igual. Gossos, gats, tots m'encanten.
3: No sé si faria molts diners per això, el Víctor.
6: No, em faria molt, però bé, tu no m'has demanat si és un negoci rendible o no. Per tant, aquesta és la meva.
2: Molt bé. I tu, Robert, què faries?
4: Jo tinc clar des de sempre, si no fos periodista seria perruquer.
6: Oi, interessant.
4: La meva professió busca des perruqueria.
6: Les tijeres.
4: El Llongueres és el millor en el David Cervelló.
3: Intentant fer Llongueres.
2: El Llongueres?
4: Sí, sí. És que Llongueres.
3: Ha estat entre el Guardiola que va fer ahir i el Llongueres.
2: Has de practicar, Víctor.
5: Encara més suena.
0: El Llongueres és el millor en el que te ves així. Ara
2: una mica millor.
0: Així unos puntitos.
5: De la voz passem a tu cara més
4: suena. Muntaria una empresa de... Mira, jo faria companyia a la Montse. Ella muntaria l'esdeveniment i jo faria el disseny gràfic de la...
2: Tu la música, tu cantaries.
4: Les invitacions.
6: Sempre hi havia pic entre Llongueres i Iranzo. Tu eres de Llongueres o de Iranzo? Hi havia un pic, era com Messi i Cristiano Ronaldo.
4: No sé qui és Iranzo. Jo sé que és Josep Pons, per exemple.
2: I tu què?
6: Molt gran, Josep Pons.
3: Jo saps que sóc molt de gastronomia, potser un restaurant, però clar, si l'objectiu és guanyar diners,
6: Caballerete del buen comer.
3: No donaria molts diners. Llavors me'n vaig, mira, ja que estem entre tanta tecnologia i tal, una companyia d'intel·ligència artificial, no?
4: Home, molt bé.
3: Passa això de ser tan difícil muntar tot això.
2: Home, has d'aprendre, sí.
3: Sí, clar. Em rodejaria de talent.
2: Saps? Jo miraria cap al futur i si hem de fer diners... Potser un tanatori, vull dir...
6: Ai, Míriam!
4: Ara em vinc, jo em vinc d'un tanatori.
3: No està mal tirat.
2: Perquè, si és per clar, fer diners.
3: Sempre és necessari.
2: Si no, jo m'aniria a fer també una botiga de llanes o alguna de manualitats.
4: Mira, jo penso que si un forn de pa i un tanatori mai et fallaran.
2: Veus?
5: No, perquè mort bueno, sempre n'hi haurà ni pa sempre en voldrà la gent.
6: Hauràs d'anar a embalsamar el senyor Martínez, O Rodríguez.
5: No cal que siguis tanató Practo, no?
4: Sí, tanató Practo, sí.
2: Ara no sé
5: gestora de tanatori.
2: No es puc deixar sols, eh?
3: No. Està el galliner.
2: Revolucionat totalment.
4: Una vegada el cinema m'envia fer un reportatge a casa d'un tanatopràctor, vull dir, al Sancho d'Àvila. I clar, ell em va dir, m'ha dit al cine que querías que t'ensenyés a mi puesto de trabajo. I va dir, bueno, sí, no sé. I em va aixecar una persiana i hi havia tot de senyores allà estiradetes.
6: Ai, que mones.
2: Doncs vinga, va, volem saber quin negoci obriria la nostra audiència. Notes de veu al 676-760908. Les estarem escoltant el Gerard i jo des del D-Factory en aquesta Viniu. Així que ja sabeu, aneu enviant les vostres respostes. Mentrestant, Montse, si et sembla, repassem l'actualitat.
5: Som-hi.
2: Comencem explicant que el Tribunal Constitucional avala aplicar l'amnistia pel delicte de malversació i facilita encara més el retorn de Carles Puigdemont.
5: Sí, el TC ha decidit estimar el recurs presentat per l'exconsellera Dolors Bassa contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-li l'amnistia amb 7 vots a favor i 5 en contra. Una decisió que arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei en la seva totalitat i que es farà extensible a la resta de líders del procés. Un cop es publiqui la sentència durant els pròxims dies, el Suprem es veurà obligat a aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. També haurà de posar punt i final a la inhabilitació d'Oriol Junqueras o de Jordi Turull, és a dir, 9 anys després de l'1 d'octubre, els líders independentistes estan més a prop que mai de rebre el perdó polític per organitzar un referèndum d'autodeterminació.
2: I quan encara es treballa per recuperar la normalitat després dels aiguats dels últims dies, Protecció Civil ha advertit aquest matí d'un nou episodi de pluges intenses que pot afectar diferents punts de Catalunya al llarg del dia.
5: Segons les previsions del Meteocat, les primeres comarques afectades seran el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat i el Baix Camp, on a partir del migdia, a hores d'ara, es poden acumular més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Al vespre, el risc es traslladarà al nord-est, especialment al Maresme, a la Selva, al Gironès i al Baix Empordà. Des de Protecció Civil han demanat prudència extrema i han recomanat que, en cas de pluja intensa, la població es protegeixi a l'interior dels edificis i eviti desplaçaments innecessaris. Les pluges continuaran demà i provocaran canvis en l'ambient, ho ha explicat el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
7: L'entrada d'aquest sistema frontal aportarà una entrada de vent de component nord i oest que produirà dos efectes. El primer i més important és que escombrarà tota aquesta massa tan inestable que ens ha acompanyat aquests darrers dies i entrarem en un escenari de més de normalitat de tardor. I el segon seria que provocarà una baixada de temperatures i donarà lloc, doncs, a un episodi de tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya amb un onatge important a la zona de l'Empordà.
5: Estaràs contenta, Míriam, per aquesta entrada de fred que ve ara. Igualment adverteixen que...
2: Ja s'ha notat avui, eh,
5: Marica? Sí. Igualment, des del Meteocat adverteixen que mentre la temperatura del mar continuï tan elevada al mar Mediterrani com estarà mateix, doncs la tardor continuarà sent especialment complicada des del punt de vista meteorològic.
2: L'avís arriba després d'uns dies marcats per precipitacions excepcionals que han provocat inundacions greus, afectacions a la mobilitat i danys importants en infraestructures.
5: Sí, i si et sembla, fem una mica de repàs de l'estat ferroviari. La xarxa ha recuperat infraestructures claus, com és el túnel de la plaça Catalunya i el pont sobre el riu Besòs, però encara hi ha diversos trams que funcionen amb servei alternatiu per carretera. És el cas de l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes i, a més, se li han acumulat retards de més d'una hora a causa d'un tren avariat a l'estació d'Arc de Triomf. A l'R2 els viatgers han de fer el trajecte en autobús entre Granollers Centre i Sant Celoni i també hi ha transport alternatiu a l'R4 entre Terrassa i Manresa, a l'R8 en tot el recorregut entre Martorell i Granollers i a l'R7. Les afectacions s'estenen igualment a l'R11 amb el servei per carretera entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu, així com a l'R17 entre Tarragona i PortAventura i a l'R2 entre Tarragona i Salou. Totes aquestes afectacions a Rodalies també tenen impacte en la resta de mobilitat i és que els autobusos interurbans circulen molt carregats i a primera hora s'han registrat llargues retencions a les vies principals d'accés a Barcelona amb cues destacades a la 2, la B23 i la C16.
2: Tot plegat ho ampliarem al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
5: A vosaltres, que vagi molt bé.
2: Vinga, repassem ara l'actualitat esportiva. Espanya visita Croàcia.
6: Amb un jugador que, evidentment, centra tota l'atenció pel seu estat de forma i també perquè té moltes possibilitats d'aquí uns dies de guanyar la pilota d'or. Ens referim, com no, a Lamine Yamal, que és la gran atracció d'aquest duel que jugarà la selecció espanyola a partir de 8:45 contra Croàcia, Split, partit que correspon a la quarta jornada de la Nations League. De fet, Luis de la Fuente ja va donar a entendre ahir que el davanter de Rocafonda serà titular en aquest duel, que es disputarà a l'estat i Pol Jut. Això sí, el seleccionador matisa que tots els jugadors estan compartint càrrega de minuts i que Lamine no jugarà més que la resta.
8: Nadie va a jugar 3 partidos, de 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. Laporte ha jugado 2 partidos, etcétera, etcétera. Pues minuto arriba, minuto abajo han jugado de 3, 2 partidos. Y van a jugar, pues la mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
6: Rival, Croàcia ha estat una de les millors seleccions de l'última dècada, sens dubte, però ara està una miqueta de capa caiguda. De fet, ve de perdre per un escandalós 0-7 contra Anglaterra. El blaugrana Dani Olmo, que va jugar a Croàcia, per cert, i parla un croat espectacular, no se'n refia, eh?
9: Una Croacia incluso más peligrosa de la que estamos acostumbrados. Hemos jugado ya muchos partidos contra ellos, los conocemos a la perfección. No ha sido un partido, no vienen de un partido fácil para ellos, pero aquí jugando en su casa con su gente no va a ser un partido fácil y nosotros estamos preparados pues

0: para ello y vamos a luchar por ganar.
1: Per cert, que el futbolista descartat per De La Fuente aquest matí ha estat el madridista Carlos Espi, a la mateixa hora i també del mateix grup. Anglaterra rebrà la República Txeca a Wembley. Dels partits ahir, vinga, va, què destaco? Doncs mira, que Jules Koundé, el blaugrana Jules Koundé, va jugar els 90 minuts en la victòria de França sobre Bèlgica per 4-1 a Saint-Denis, i que el davanter del Girona, Vanat, va disputar l'última mitja hora en la derrota d'Ucraïna davant Hongria per 1-2. També jugat ahir, Itàlia va guanyar a Turquia per 3-1 a l'estadi Renato de Lara de Bologna.
2: Mentrestant, el Barça, Víctor, ja prepara el partit de dissabte.
1: I amb una novetat, aquest matí ja ha fet acte de presència sobre el terreny de joc Frenkie de Jong, que ha fet una part de la sessió preparatòria amb el grup. Eric García, que va tornar abans de la concentració amb Espanya, ha tornat avui a exercitar-se amb els seus companys en normalitat, mentre que els lesionats Joan García i Rafinha segueixen fent treball específic. 10 futbolistes... té Hansi Flick, més un en aquest cas, perquè s'ha afegit, com dèiem, el migcampista neerlandès, preparant el partit de Lliga del proper cap de setmana, concretament dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Avui, més, millor dit, és demà, però bé, ho comptem com avui. És un dia molt important pel futbol perquè Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina en un partit homenatge contra Benin, que es disputarà a partir de la 1 hora catalana a l'Estadi Monumental de Buenos Aires. L'ex del Barça plega de l'Albiceleste 29 anys després del seu debut i havent guanyat ni més ni menys que dues Copes Amèrica. I un últim apunt de futbol, Catacoll ha abandonat la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. La portera del Barça no disputarà cap dels dos partits amistosos contra els Estats Units.
2: Dia molt important per Leo Messi, però també dia important pel bàsquet català, no?
1: I més concretament pel FIEC Girona, que disputarà avui el seu primer partit de competició europea. Serà a partir de 7:45 contra el Dinamo de Bucarest al pavelló de Fontejau i correspon a la primera jornada de la FIBA Eurocup. Moncho Fernández és el seu entrenador i és conscient de la transcendència del duel d'avui.
3: Com has dit, és una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea, per tant hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà. Hem d'estar preparats per al repte, perquè com va dir l'estiu passat, el repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur.
1: Felicitats a Moncho Fernández. Va aterrar fa un any i mig a Girona. Ell és de Santiago de Compostela, és gallec i parla un català veritablement exemplar. La sisa joventut, per la seva banda, debuta a l'edició d'enguany de la Champions League de la FIBA. Hi ha un fotimer de competicions europees de clubs de bàsquet i és difícil, has de fer un Tetris per entendre-les totes. Bé, s'enfronta a 9:15 al Benei Herzliya israelí, a l'Olímpic de Badalona. El jugador verdinegre, Isaac Nogués, ha rebut i de bona font l'objectiu que té l'equip per aquesta competició.
4: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant pues, els objectius. No, jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia. Guanyar tots els partits possibles, tant a casa com fora de casa, i donar una bona imatge.
1: I poqueta cosa més, un últim apunt, si em deixes. Molt ràpid, en vol, el Fracking Granollers, que rep a 9:15 al Busau a l'Olímpic en partit de la segona jornada de la Lliga Europea. Ahí lo dejo.
2: Doncs Víctor Lozano, com sempre, gràcies, fins demà.
1: Demà més i millor, que us ho passeu molt bé per allà. Adéu.
2: T'ho explicarem, fins ara.
5: La ciutat, de dilluns a divendres de 12:20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
6: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: La tecnologia, la indústria i la innovació es troben aquests dies en aquest lloc únic on ens trobem, el D-Factory de la Zona Franca de Barcelona. És un edifici impressionant en el que aquests dies s'hi parla molt de futur, de com serà l'economia del futur.
1: Així és, aquí s'hi porta

0: terme la Barcelona New Economy Week, la Biniu. Enguany s'apleguen aquí 270 ponents, més d'un centenar d'empreses emergents que es reparteixen per les més de 50 activitats experiencials. Aquesta edició, l'edició d'enguany, amplia el focus i incorpora nous sectors com la intel·ligència artificial, l'agroalimentació, la ciència, els videojocs i l'energia, que se sumen als àmbits del talent, l'aviació, l'espai i la salut.
1: Doncs per parlar d'aquesta nova economia i de quines oportunitats oferirà a les empreses, als treballadors i a la societat en general, ens acompanyen en aquesta taula el president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: I també la directora general del Consorci, Blanca Soriguer. Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: La Biniu va néixer en plena pandèmia, en un moment d'incertesa absoluta per tothom. 7 anys després, quin és el paper que juga avui en dia per la societat catalana aquest esdeveniment?
3: Doncs bé, el paper que juga, no, és la connexió, l'impuls i la transformació de sectors, que molts d'ells són sectors molt tradicionals, en els que realment la tecnologia ha fet una disrupció molt important, i el que fem justament aquí, a la Barcelona New Economy Week, després de 7 anys, és connectar aquests sectors, veure quines oportunitats hi ha entre el món de la salut i, per exemple, el món del gaming, quines oportunitats hi ha entre el món del gaming i, evidentment, la intel·ligència artificial, i tot això, doncs, amb els 8 sectors que s'han seleccionat, no? Al final, el que estem trobant, no, i el resultat que veiem cada dia, és que el que fem és donar moltíssimes oportunitats i veure, sobretot, oportunitats allà on ningú les veia.
0: Mm-hmm. Nosaltres tenim el privilegi de fer el programa aquí any rere any. Jo crec que l'evolució de la Biniu l'estem podent comprovar amb la quantitat de gent que no para d'augmentar edició rere edició, no? Però quina ha estat l'evolució de la Biniu des del seu embrió fins avui dia?
2: La veritat és que estem molt contents perquè ja comença a existir una cosa que és l'esperit Biniu.
1: Sí, sí.
2: És una manera de fer, una manera de relacionar-se, una manera d'encarar... Abans parlàveu d'incerteses. Incerteses provocades per una pandèmia, però els canvis tan espectaculars de l'economia, de la manera de relacionar-nos, tot plegat, són molt ràpids. Això també crea incerteses, cada dia. Però nosaltres el que volem crear és, a partir d'aquestes incerteses, oportunitats. De que tots aquests sectors es parlen entre ells, generen noves propostes, generen nous projectes, nous llocs de treball, de qualitat, de futur... Tot això és el que passa en el Biniu. I com us deia, hi ha una espècie d'esperit Biniu en el que es respira, no només no es respira incertesa, sinó que es respira, doncs, avançar cap al futur, fer-ho plegats, fer-ho, diguem-ne, compartint tecnologies, compartint el mateix idioma i sobretot, bueno, generant aquest ambient que viviu d'una manera molt clara, perquè aquest any hem volgut que la nova economia es toqui, no només s'escolti en les taules rodones, sinó que es toqui amb aquestes més de 50 experiències que ens envolten, que de fet estem aquí, diguem-ne, rodejats aquestes experiències no només econòmiques, sinó també personals, sensorials.
1: De fet, aquí podem veure robots quirúrgics, hem vist un robot baixant per l'escala, per exemple, simuladors de conducció autònoma, robòtica col·laborativa, fins i tot la possibilitat de posar-nos als comandaments d'un F-18. Per què és tan important tocar aquesta nova tecnologia?
3: Per entendre, no? Per entendre realment per què serveix aquesta tecnologia, perquè moltes vegades hi ha debats que la intel·ligència artificial, no? Bueno, de fet, constantment, no? Doncs ha vingut a trencar molts llocs de treball. Doncs no és així, no? De fet, aquí es demostra justament els nous llocs de treball que genera gràcies a aquesta intel·ligència artificial, a aquesta tecnologia, i com a prop el ciutadà pot estar d'aquesta tecnologia. Per què? Perquè al final són tecnologies que el que fan és millorar, amb la major part de les vegades, doncs, a la societat en general, no? No només la vida de les persones, sinó a la societat en general. I aquí el que es fa amb el Biniu, a part del que comentava el president, és justament veure-ho d'una forma molt didàctica, no? Perquè, clar, també estem parlant no només de... És a dir, per exemple, tenim un escalèstric. L'escalèstric, per què està aquí? Per què hem convidat a la gent d'escalèstric a exposar-ho? Perquè estem parlant del món de la tecnologia i del món de l'educació. Aleshores, en el fons ja estem fent guinyos de com anirà l'any que ve la Barcelona New Economy Week.
0: Clar, veiem un
1: excel·lent... Un avançament ens està fent,
0: Sí, home, i tant. Sempre ens deixen missatges subliminals, Deia que hi ha un excel·lestri, com deies, Blanca, però també tenim un avió, no? Un caça de les forces aèries. I és que el Biniu, o la Biniu, amplia molt temàtiques d'àmbits molt diferents, no? O àmbits de temàtiques molt diferents, millor dit. Què tenen en comú sectors aparentment tan diferents com els videojocs, l'agroalimentació, la ciència, l'energia o l'aviació, com dèiem?
2: La nova economia és això. Són diferents sectors que sembla que no tinguin res a veure, però tenen molt a veure.

0: lligat per la tecnologia. La impressió 3D avui és comú a totes les, a tots els sectors. La sensòrica també. La intel·ligència artificial és el tema del... No el tema del dia, sinó el tema d'aquest any, no? Sí. El debat sobre la intel·ligència artificial. I tot això afecta d'una manera molt clara a tots aquests sectors que parlàvem. El sector de la salut, per cert, fa molt pocs dies estàvem presentant una aliança sí. de l'Hospital del Mar amb l'Hospital Clínic i la incubadora d'impressió 3D que tenim a la nostra seu per fer models relacionats amb les intervencions quirúrgiques, amb les pròtesis, etc. Bueno, doncs, aquí hi ha tecnologies que actuen en la salut, però també amb els robots que pugen i baixen escales, però no només pugen i baixen escales, sinó que fan moltes més coses. I abans parlàvem de que... algú pot pensar, bueno, desapareixeran molts llocs de treball. Evidentment, en cada revolució industrial han desaparegut llocs de treball, però n'apareixen molts de nous. Uh-huh. I una mica el nostre paper com a sector públic, però també en diàleg permanent amb el privat, el nostre paper és explorar aquests nous llocs de treball que apareixen, aquestes noves oportunitats, per posar-los molt evidents. I el Viniu és un aparador aquests tres dies, però el D-Factory és un aparador tot l'any. És a dir, aquí dins del D-Factory tenim més de 50 empreses que estan treballant amb aquestes tecnologies, que estan creant llocs de treball, que estan creant patents. L'any passat es van crear aproximadament 70 patents. Això vol dir molta innovació i molta activitat. Bueno, doncs estem amb això i la veritat és que ens fa molta il·lusió perquè volem crear aquest ambient no frívol, diguem-ne, de dir, bueno, tot va bé, no, sinó de confiança en el que hi ha oportunitats per poder desenvolupar.
1: Ara estava pensant que fa moltes temporades que venim a fer el programa des d'aquí, des de l'Aviniu, crec que des del primer dia, i al principi la pregunta obligada era què és la nova economia, perquè la gent ho entengui. Fa molts anys que no els hi pregunto, els hi vull tornar a preguntar perquè la gent ho entengui i si ha canviat el concepte de nova economia en aquests 7 anys.
2: Bé, la nova economia, doncs, al seu moment, no, quan es va crear la Barcelona New Economy Week, ho vam fer justament perquè era el Covid ens va portar, evidentment, doncs, molts canvis i molts nous plantejaments, i va ser justament aquesta aposta de com ens comuniquem de nou, com ens relacionem de nou, com treballem de nou, com fem negoci d'una forma diferent, sobretot col·laborativa, perquè el que és evident és que justament aquella pandèmia el que ens va donar a entendre és que entre tots havíem de buscar grans aliances. L'esperit va ser aquest va ser l'esperit. Què és la nova economia ara? La nova economia ara, evidentment, continua sent la mateixa filosofia, l'únic que d'una forma molt més integradora. Integradora amb què? Amb tots els sectors. Sempre ho hem dit el mateix, la Barcelona New Economy Week no és ni una fira ni un congrés, és el Viniu. A dia d'avui continua sent l'únic event únic al món que representa la nova economia d'una forma integradora, transversal, connectant molts sectors d'activitat. No n'hi ha absolutament cap més al món. Mm-hmm.
3: I en el que es parla, i molt, de, i ho estem parlant ara mateix, d'intel·ligència artificial, robòtica, dades, tecnologia dual, això ja forma part de l'economia mundial, però potser hi ha persones que diuen, d'acord, això com es tradueix amb el meu dia a dia?
2: Doncs amb el seu dia a dia es tradueix en moltíssimes oportunitats i negoci, no? També, perquè ara mateix, per exemple, nosaltres, clar, doncs estem aquí els 3 dies parlant amb moltíssima gent, amb molts interlocutors, amb el món professional de diferents sectors, i tots tenen ganes de proposar-nos més coses. I això és el que passa, l'esperit aquest del Viniu el que fa és que el món de la salut, ara mateix, abans d'entrar amb Antena amb vosaltres, doncs estàvem parlant amb el món empresarial concret d'un territori en concret d'aquí de Catalunya, que han vingut justament pel Viniu Health perquè volen crear més aliances i les volen crear amb nosaltres, ara mateix amb el Consorci de la Zona Franca. Abans del que ha comentat el president de l'Hospital Clínic i l'Hospital del Mar, també va succeir d'aquesta manera el Viniu. És a dir, el que genera el Viniu són grans aliances i grans oportunitats i sobretot que fem que la gent tingui moltíssimes més idees perquè els somnis a l'Aviniu es fan realitat.
1: Quina frase.
0: Però això és fantàstic, perquè els somnis es fan realitat, però a més, els cotxes tenen molts sensors ara. La sensòrica, diuen, la sensòrica que és? Els sensors dels cotxes que fan que impedeixin que freni el cotxe sol quan passa algun vianant, etc. A moltes persones les operen amb robots que ja no necessites una operació, diguem-ne, molt, sinó que amb laparoscòpia i coses d'aquest tipus. Això ho fan els robots aquests que tenim aquí, que estan ensenyant, que aquí no operen amb pacients, però operen amb una cosa figurada, no? És a dir, moltes coses que, com preguntàveu, què té que veure això amb la nostra vida quotidiana? La intel·ligència artificial, cada 2 per 3 li estem preguntant en el nostre mòbil coses que ens passen, des del punt de vista de la salut, de la mobilitat, tot això. I això forma part de la nostra vida. Nosaltres el que estem intentant és dir, hi ha incertesa, hi ha problemes,

0: problemes, però també el que intentem és que això aporti més seguretat i més qualitat de vida al final.
1: Com diu, hi ha una aposta molt clara per la intel·ligència artificial a molts sectors, com l'agroalimentació.

0: nanos. Per tant, nosaltres el que volem incorporar, i el Viniu és un exemple, el Viniu d'aquest any no és el mateix que el de l'any anterior, ni el mateix el del 2020. Per tant, la capacitat d'adaptació és fonamental. Si ens podem adaptar, si ens sabem adaptar, sabrem aprofitar tot allò que ens poden donar les tecnologies i sobretot també la capacitat de regular aquestes noves tecnologies, que s'ha demostrat que si ningú les controla sorgeixen els problemes, i per tant adaptació i evidentment regulació per garantir els drets de les ciutadans i les ciutadanes.
1: Avui estem rodejats de molt talent, i en aquest sentit aquí al D-Factory hi trobem l'Startup Innovation Hub, que reuneix més d'un centenar d'empreses emergents. Quin tipus de projecte predomina?
2: Tenim projectes, bueno, clar, amb 100, doncs en tenim per cada un dels sectors, fem calls per cada un dels sectors, i de fet va ser molt difícil fer la selecció. Vam entregar els premis ahir, el primer dia de la Barcelona New Economy Week, i justament ahir es van donar a conèixer aquests premis, i l'element comú sobretot era un element molt, diguéssim, solucions pels ciutadans. O sigui, aquí realment amb diferents àmbits, no? Inclús vam parlar d'un tema d'immigració, vam parlar d'un tema del càncer, vam parlar de molts temes, i això no passa enlloc, o sigui, no passa enlloc. Com a mínim no es visualitza d'aquesta manera que ho estem fent a la Barcelona New Economy Week, no? Com gent molt jove, també, i de fet hi va haver més noies que nois, en aquest cas, amb el tema dels premis.
0: Una bona notícia, perquè no sempre passa això.
3: No.
1: Sembla que algú està canviant,
2: sembla,
1: no?
2: Que sempre ha sigut així, l'únic que ara es veu una mica més. I en realitat, doncs, això és el que vam entregar justament ahir, no? 8 premis a les millors startups per cada un dels verticals, i no va ser gens fàcil, perquè n'hi havia moltes de possibles guanyadores, entre més de 100. Aleshores, això és perquè hi ha innovació, perquè hi ha innovació aplicada. Moltes vegades aquests professionals són professionals que surten d'aquell sector, d'aquell mateix sector, i veuen aquella solució d'una forma molt més ràpida i molt més escalable. Però després, quan comences a parlar amb ells, quan estan ja, diguéssim, quan ja han fet l'acte, diguéssim, d'inaugural o l'acte d'entrega de premis, et comencen a explicar també quines són les dificultats. I moltes vegades són dificultats, a vegades, per certificar en el món de la salut, no? Que les certificacions són, doncs, evidentment, massa llargues amb el temps, que es pot entendre, però tot això dificulta, no? A nivell d'inversió no és tan difícil, no? Per exemple, nosaltres aquesta edició, demà, que és l'últim dia de la Barcelona New Economy Week, fem tot el dia de pitches on hi ha els inversors, que estan bàsicament, doncs, convocats per donar aquesta possibilitat, no?, de millorar el capital d'aquestes startups, i ho fem aquí, al D-Factory, com a consorci de Zona Franca.
1: I tenen per escollir, perquè
2: tenen
1: entre
2: per escollir,
1: 100
2: sí,
1: es passaran...
2: Sí, sí. I ara mateix, doncs, bueno, som dels referents en aquest aspecte, perquè normalment els hubs estan especialitzats en un sector. El Viniu no està especialitzat en cap sector. El Viniu, l'element comú és la nova economia amb tecnologia transversal.
3: Clar, en aquesta Viniu les startups troben inversors com, i oportunitats, com deia ara, però les empreses també venen aquí i troben molt de talent, que això també és un win-win, no?
2: Molt, molt, molt. O sigui, aquí realment... I és un talent que és col·laboratiu, no? Per què? Perquè quan parles del projecte, és a dir, si ara mateix els assistents, no?, que hi ha aquí en aquest espai, estan parlant de projectes constantment, de reptes, de projectes. No es parla de marques, sinó és del projecte que estan desenvolupant. I això no passa a tot arreu, tampoc, perquè hi ha un esperit, hi ha una missió d'aconseguir que aquell repte de veritat se solventi. I per solventar reptes necessites tindre molts col·laboradors. Col·laboradors que elegeixes, que intentes que siguin dels millors, però que has de fer un equip transversal i molt multidisciplinar. I això està passant a la Barcelona New Economy Week.
1: I què necessita una empresa emergent per passar de tenir una bona idea a convertir-la en una empresa viable i un projecte sòlid?
2: Molta paciència. I molta resiliència. Realment, al final, els fundadors i fundadores d'aquestes empreses són persones que han somiat amb una... que tenen una idea, que l'han somiat i que no l'han deixat de somiar mai per fer la realitat. I, evidentment, és un camí molt llarg, moltes vegades molt difícil, però que se n'acaben sortint justament de la passió que tenen i de la convicció, no?
0: I molta feina, també, perquè molt, Picasso deia que intentava que les muses agafessin treballant, no? És a dir, les muses no venen del cel i t'inspiren. I el que estem veient és, com diu la directora, la Blanca, el que estem veient és bones idees, entusiasme, resiliència, treball, però sobretot un propòsit, no? De dir, bueno, nosaltres volem crear alguna cosa a partir d'aquesta idea, volem crear alguna cosa útil per la societat i que, a més, ens permeti, doncs, crear llocs de treball i que ens permeti viure, no? Doncs, bueno, doncs això és el que estem veient amb les startups, amb els premis que vam donar, tot això, i ens fa ser optimistes respecte al present, però també respecte al futur.
3: Clar, la transformació digital pot generar

0: moltes oportunitats, però a vegades també pot generar desigualtats. Com ho podem evitar, això? Si és que es pot evitar d'alguna manera.
1: Bé, el que es tracta és que justament aquestes desigualtats, des del sector públic, però també des del sector privat, amb aquest propòsit, amb aquest mantenir, diguem-ne, aquests objectius de desenvolupament sostenible, que ara doncs, no surten tant en primera fila, però que són molt importants, un dels temes és justament lluitar contra les desigualtats, intentar que tothom tingui accés a aquestes tecnologies, intentar que tothom tingui accés a la formació que permet accedir a aquests nous llocs de treball. I per tant estem també treballant molt amb el sector educatiu. Tenim un programa que ens fa molta il·lusió que es diu The Field de Zona Franca Power, que nens i nenes d'entre 10 i 14 anys venen a visitar empreses, estan a l'escola, venen a visitar empreses per despertar vocacions d'aquesta nova economia, d'aquestes noves competències professionals que s'estan creant aquí cada dia més. I la bona notícia és que aquestes vocacions es desperten no només amb nens, sinó també i especialment amb nenes. Per tant, aquesta igualtat de gènere s'ha de treballar molt, s'ha de treballar des de petites, perquè jo no sé què passa, però sempre hi ha una certa, per determinats sectors, hi ha una certa mania de retallar sempre el primer els drets a les dones. No sé quin problema tenen, però sempre passa això. I aquí cada dia estem treballant perquè aquesta igualtat d'oportunitats de gènere no sigui un present, sinó que sigui un futur, i la igualtat d'oportunitats pel que fa a l'origen social, a l'origen, diguem-ne, geogràfic, etc., també sigui una realitat. Això aquí passa cada dia.
2: Tant entre les dones com els homes d'aquest món hi ha molt talent, i quan parlem de talent no sé què passa aquí, que sempre mirem de portes en fora, no? Ostres, és que els alemanys tecnològicament, ostres, és que els xinesos, però mai està de més reivindicar que aquí hi ha molt talent i l'Aviniu és un bon lloc on demostrar-ho. No?
3: De fet, en tenim moltes d'empreses alemanes que han decidit instal·lar-se al D-Factory per aconseguir talent d'Espanya. Doncs imagina't.
1: Mira. Jo anava a dir, tenim el millor talent, però jo no puc millorar el que ha dit la meva
0: directora. Perquè crec que queda resumida tota l'entrevista.
2: Les frases que està deixant avui la Blanca.
1: No, però, sí, són titulars, jo. Sí. Però hi ha molt bon talent aquí, sí, local. Però el millor de tot és que el talent local es barreja amb aquest talent que ve de fora i que veu en Barcelona una oportunitat. Primer, els encanta Barcelona. Aquesta és la realitat. I després els encanta perquè també els ofereix oportunitats per viure, per desenvolupar-se professionalment, per, des del punt de vista social, cultural també, tot això. Per tant, això ha nascut aquí i no és per casualitat. Ha nascut aquí perquè hi havia un terreny abonat perquè això es produeixi. Per tant, no només tenim un bon talent, sinó que també atraiem talent de molts altres llocs.
0: Doncs amb el seu permís jo em quedo amb aquests tres conceptes, eh? Futur, talent i oportunitat. I queda tot una mica resumit. Pere Navarro, Blanca Soriguer, com sempre, és un plaer compartir aquest espai amb vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies, igualment.
3: Moltes gràcies.
0: Doncs seguim en aquest programa especial al Viniu, on estem veient molt de talent, eh? Dèiem, sí. Deia la Blanca Soriguer, a l'escalèstric que tenim aquí al davant, ara l'aniràs
2: no,
0: a provar.
2: Encara no hi ha anat, eh? Encara no hi ha anat.
0: Té ganes d'anar a provar-ho.
2: Fa molts anys, que no li apreto el mando aquell.
0: Sorprèn, eh? Perquè és una cosa de la nostra infància, sí, doncs sí. Està aquí. Veiem molts robots humanoides que en parlaven també.
2: Hi ha un que fa cafès aquí al costat.
0: Aquí al costat. Ara aniràs a provar-ho tot. És que tens ganes de provar-ho tot, ara aniràs, no pateixis. Recordem el que us estem preguntant avui en aquest programa especial que estem fent des de l'Aviniu. Us estem preguntant quina empresa, quina emprenedoria us agradaria començar. Notes de vol 676-76-09-08. Potser després d'escoltar l'entrevista que hem fet amb Pere Navarro i amb Blanca Soriguer, la gent ha canviat d'idea. Ostres, doncs potser hauríem d'anar més cap a la intel·ligència artificial, cap a aquesta nova economia, les noves tecnologies.
2: És que és el futur i el present.
0: És el futur i el present, sí. I m'ha agradat el que ha dit el Pere Navarro, que l'any que ve se centraran molt en l'educació i en aquest projecte que està fent el Consorci amb l'educació en nens de 10-14 anys, perquè
2: sempre
0: realment
2: ens fan un avançament, eh?
0: Sempre, ens encanten aquests titulars que ens deixen. Però anava a dir que els nostres fills i filles segurament treballaran en feines que encara no estan ni inventades i que potser ara estan naixent, en aquesta Viniu en la que ens trobem. Així que molt interessant tot plegat. Temps ara per al butlletí de la 1. Nosaltres tornem de seguida en aquest programa especial des de la Viniu. No us ho perdeu. Fins ara.

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dimarts 6 d'octubre, dia en què l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmat que seguiran treballant en els projectes de la Biblioteca Provincial a l'antiga Tabacalera i del Parador al Banc d'Espanya, malgrat la convocatòria d'eleccions generals. Els projectes depenen del finançament de l'Estat per tirar endavant. Nosaltres perseverem, ha assegurat, i continuem amb els passos que s'han de fer. I com que sabem, diu, que Pedro Sánchez continuarà sent el president, no tenim cap por. I també us expliquem que els alcaldes de l'entorn del polígon petroquímic de Tarragona han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i del pas de mercaderies perilloses i també com s'han de gestionar. Al màxim, representants municipals també demanen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica. Des del Servei de Meteorologia d'EMET, Noelia García.
2: Bona tarda. Avui dimarts, temps inestable. Durant aquesta tarda, tot el territori, cel molt ennuvolat, amb ruixats i tempestes de forma freqüent. Molta tensió a la meitat nord, allà s'esperen les pluges més persistents i el litoral nord, avís taronja i perill important per pluges molt intenses que podran acumular més de 40 litres per metre quadrat en una hora. No es descarten també calamarsa i fortes ventades acompanyant les tempestes. Avui, temperatures màximes de 27 graus a Tortosa, 26 a Reus, 25 graus a Tarragona i al Vendrell i 24 a Gandesa. Demà dimecres el cel continuarà cobert i de forma ocasional s'esperen ruixats i tempestes. Temperatures amb pocs canvis o lleugerament més baixes, màximes de 23 graus.

0: Doncs ja tenim aquí als estudis on de fer-ho a la dona dels números en aquesta santa casa que segur que és la Clara Brull. Clara, què tal?
1: Molt bon dia, molt contenta, molt il·lusionada, que avui és un programa especial.
0: Avui és un programa especial perquè fins ara la conversa sempre era entre tu i jo.
1: Sí.
0: I hem dit, escolta, per què no convidem, per què no obrim la relació i que entri una tercera persona? I que de tant en tant pugui aparèixer algun convidat que sigui, òbviament, expert també en els números, com tu, i que ens pugui explicar coses, per exemple, per parlar d'economia, per parlar d'innovació, per parlar d'intel·ligència artificial, per parlar de sostenibilitat, per parlar del que convingui, sempre i quan estigui dins del paraigües financer, que és aquest espai que tenim els dimarts, cada dos dimarts, aquí a Onda Cero Tarragona. I aprofitant que a finals d'aquest mes, 28 d'octubre, es fa a Girona, en aquest cas, una jornada sobre innovació, economia, intel·ligència artificial i sostenibilitat, i que un dels ponents és l'economista conegut i reconegut, Daniel Lacalle. He dit, doncs, convidem a Daniel Lacalle i parlem amb ell de quin és el moment econòmic actual que estem vivint. Daniel, buenos días.
2: Muy buenos días, ¿cómo estáis? Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación. Para hablar, me parece que tú, la ponencia que tú vas a protagonizar en Girona el próximo 28 de octubre es claves para entender los mercados. ¿Son entendibles los mercados en un momento tan volátil como el actual?
2: Sí, yo creo que sí, claro. Y además yo siempre le intento recordar a la gente que nuestros abuelos, nuestros padres, crearon su patrimonio y tomaron decisiones de inversión en entornos muchísimo más complejos y muchísimo más inciertos que los que estamos viviendo ahora mismo. Por lo tanto, muchas veces lo que pasa es que el inversor minoritario o los ciudadanos ven los mercados como si fuese una especie de cosa muy difícil de entender, cuando en realidad es exactamente lo mismo que hacemos todos los días, y que muchas veces lo que pasa es que pensamos

0: Vinga, anem a parlar una estoneta de sèries amb Víctor Navarro. Víctor, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, com estàs?
0: Doncs aquí amb el calendari de sèries a la mà, perquè el primer dimarts de cada mes ja sabeu que fem feina de servei públic, que és el que a nosaltres ens motiva, i de totes les sèries que s'estrenen al llarg d'aquest octubre, anem a veure quines són les que nosaltres considerem poden ser les bones del mes. Quines són les joies amagades? Quines són, almenys, les que ens criden l'atenció? I comencem per una sèrie que es va estrenar el dia 1 d'octubre a Netflix, que es diu A l'Este de l'Eden, que segurament hi ha gent que li sona perquè és una sèrie que està basada en la novel·la de John Steinbeck, que ja va adaptar en el seu moment al cinema Elia Kazan, i que doncs, sobretot té com a protagonista a Florence Pugh, que és

0: la noia que sedueix i manipula a dos germanastres que han heretat una fortuna. I a partir d'aquí, doncs, tota una història que, com dic, tant a nivell de novel·la com després a nivell de cinema, bueno, és d'aquelles obres molt, molt reconeguda. No sé què tal, la sèrie, és a dir, té bons noms al darrere, però jo, malgrat que es va estrenar el dia 1, no me l'he vist, i pel que he llegit de crítiques he trobat una mica de tot. Coses bones i coses potser no tan bones.
1: Bueno, jo la tinc també pendent, però sempre a favor de la Florence Pugh, així que com a mínim per ella li donarem una oportunitat. Jo tinc apuntades coses dia 7, que veig que tu també tens alguna, perquè és que és un calendari molt carregat. Crec que entre tu i jo destaquem 14 sèries i segur que se'ns està escapant alguna.
0: Sí.
1: Però com... aviat comença el festival de Sitges, et destaco que s'estrena una sèrie que també passarà per Sitges, que és Carrie, la nova versió de Carrie, que té la novel·la de Stephen King, que té una gran pel·lícula de Brian De Palma, molt, molt popular, molt coneguda, molt influent, i que al darrere d'aquesta sèrie hi ha el Mike Flanagan. Mike Flanagan a mi em sembla un senyor molt, molt interessant. Life of Chuck potser va ser la meva pel·lícula preferida de l'any passat, ha fet grans sèries... aquestes de, diguem, les adaptacions gòtiques, no? de Bly Manor i aquestes sèries, la dels vampirs, que no recordo ara com es deia. Tu recordes com es diu la sèrie dels vampirs de Flanagan? Si no, després la recuperem, però sí. És un senyor que ja té trajectòria, diguem, en el drama de terror o terror dramàtic, i jo crec que per aquí tirarà Carrie. Les primeres crítiques és que no té molt de terror, però jo crec que hem de recordar això, que tant el propi King com Flanagan s'especialitzen en quelcom més que el terror.
0: Sí.
1: Espero que el conjunt, que és una minissèrie, estigui bé. Com a mínim, ja dic, hi ha un creador interessant al darrere. Midnight Mass, Missa de Medianoche, era la dels vampirs que et volia recomanar. I aquest és de Flanagan, i Carrie també. Tu tens apuntada Pequeños Profetas, oi?
0: Sí, s'estrena a Apple TV demà, dia 7. Mm. Són 6 capítols, el protagonista és un tipus força excèntric que treballa en una tenda de bricolatge amb una vida bastant gris, que l'únic que fa és de la tenda de bricolatge a veure son pare, a visitar-lo, que tenia una relació amb una noia que va desaparèixer fa 7 anys i que un dia el seu pare li diu que hi ha una vella recepta que, si la fa, pot aconseguir que apareguin com una espècie d'esperits màgics que prediuen el futur, que són aquests petits profetes. I bueno, doncs aquest personatge diu, escolta, a veure si ho faig, i a veure si aquests em poden dir si en algun moment vindrà la meva estimada, doncs això, que va desaparèixer sense deixar senyal fa 7 anys. Explicat així, a mi, la veritat, no entraria, però he vist el trailer, he vist crítiques, i diuen que pot ser una de les sorpreses. Llavors, té bona pinta.
1: Jo a l'octubre sempre tinc ganes de terror i fantasia, i a mi el concepte m'atreu, o sigui que ja et compro el concepte, et compro el tràiler i les crítiques. Tens també El Castillo, no?, dia 8?
0: El Castillo el dia 8, que aquesta s'estrena a Movistar Plus.
1: Movistar.
0: I que és, bueno, doncs, per una banda, un inspector de policia que es dedica a treballar en la unitat central de xarxes d'immigració il·legal i falsedats documentals, i per l'altra, el món dels clubs de carretera on porten a noies, especialment de països llatinoamericans, per obligar-les a prostituir-se. Aquesta xarxa, la relació que tenen sobre aquestes noies i sobre les seves famílies, i com aquest jove policia intenta ficar-se dins i poder detenir els responsables, és l'argument d'una sèrie que, si mireu el tràiler, té bona pinta, amb alguns dels noms habituals de la tele i del cinema a Espanya, i que està basada en una obra, en aquest cas també literària, de no ficció, que és El proxeneta, de Mabel Lozano.
1: Doncs seguim amb varietat, perquè jo et pego un cop de timó i et parlaré de Rafael. L'endemà, dia 9, aquell a Netflix, sèrie biogràfica, biopic, biosèrie de Rafael, que a mi m'encanta, soc superfan. No les tinc totes amb mi, Jo veia el tràiler i deia, això tan dramàtic i aquesta cosa basada en fets reals no és el meu negociat, però Rafael sí, per tant estic super dividit, me l'acabaré mirant com a fan de Rafael. Imagino que molta gent se la mirarà per curiositat, però com a mínim té pinta d'una producció amb ganes, no? Producció ben feta, professional, sempre bastant ben interpretada, hi ha diferents actors que fan de Rafael. Escolta, jo és que no soc parcial

0: però com a mínim tindrà bona factura i és un personatge que crec que la seva vida paga la pena seguir-la una mica. A tope amb Rafael, m'estic saltant moltes coses perquè de debò que la selecció d'aquest mes està carregadíssim. Si vols anem a dia 15, jo tinc per aquí, sé que tu tens també sèries, algunes compartides, Vision Quest. Ja saps que jo la sèrie, és una sèrie de la Marvel. Les sèries de la Marvel, doncs, vaig baixar-me fa temps, fins i tot de les pel·lis. Ara estan, tornen a estar bé les pel·lis, però m'he baixat una mica. Però Vision Quest té, com a mínim el tràiler, la proposta, sembla que té voluntat de ser una cosa diferent. Si recordes aquella de WandaVision, que era una dona, una bruixa que es quedava atrapada dins d'un món de fantasia, que estava fet com les sitcoms de la història de la tele, i anava, cada capítol imitava, diguem, l'estil d'una sitcom diferent, i anava recorrent la història de la tele americana. En aquell sentit, WandaVision va ser super creativa, i aquesta Vision Quest és com una mena de seqüela. El protagonista és un androide, i es veu que molta de l'acció passa al seu món interior, a una mena de món virtual que té, i sembla també visualment, conceptualment molt, molt creativa, molt diferent, també és minissèrie. Jo li donaré una oportunitat, malgrat que dedicar a altres sèries no, però com a mínim per buscar aquesta cosa experimental que no sempre la gran tele es permet fer. Vision Quest, espero que com a mínim en aquest sentit estigui també com WandaVision, que era una sèrie irregular, però la part de les sitcoms era boníssima.
1: Jo el mateix dia 15 tinc dues a destacar, que són La Diplomàtica, s'estrena la temporada número 4 a Netflix. Aquesta trenca amb aquella norma que vam dir l'altre dia de sèries que triguen molt de temporada a temporada i que per tant la gent perd el fil, potser per l'interès, no passa amb La Diplomàtica, que a més ha agafat una mica el filó de l'èxit, perquè és de les sèries que no guanya però sí que té moltes nominacions a premis tipus Emmy o Globus d'Or, i no fa tant, va acabar amb la tercera i està aquí la quarta temporada, segurament una de les sèries que més èxit té en el catàleg de Netflix. I també arriba la segona temporada de Movistar Plus de Ludwig, que la primera temporada va passar una mica per sota del radar, va tenir molt bones crítiques, i una sèrie que està molt bé, són 6 capítols per temporada. Aquest home també de vida bastant gris, el creador de mots encreuats, que davant la desaparició de son germà, que és un investigador de la policia, i donat que ell és bessó de son germà, l'ha de substituir per mirar de resoldre crims. La primera temporada va estar bé, va estar molt bé,
0: sí.
1: I aquesta segona temporada apunta també moltes maneres. El dia
0: jo 15, fan absolut, sí, fan absolut del David Mitchell, del protagonista, per tant, només per ell, qualsevol cosa que faci, he d'estar allà. Mira, l'endemà, dia 16, HBO Max estrena Crystal Lake, una sèrie que és una nova versió de Viernes 13, com és el mes del terror, ho hem de dir. No sé què tal estarà, no sé per on tira aquest projecte, però, bueno, projecte de terror que pot estar, com a mínim, curiós, diguem. La tornada que a mi m'ha sorprès, m'ha agafat una mica per sorpresa, és la tornada de Terror, aquesta sèrie antològica que cada temporada, si recordes, era una història. La primera era expedicions a l'Àrtic, la segona era un camp de concentració de japonesos a Amèrica, quan va començar la Segona Guerra Mundial, i aquesta tercera temporada, que es diu The Terror, Devil in Silver, com a mínim ve d'una producció de Ridley Scott, no? Amb un prestigi i d'una voluntat de fer grans antologies de terror. A mi em recorda una mica a tele de fa anys, no? De La Dimensió Desconeguda, una voluntat una mica més de èpica, si vols dir-ho, no? Dins del fantàstic. Com a mínim crec que li hem de donar una oportunitat perquè és de terror.
1: Bueno.
0: I a més, no sé, jo crec que tercera temporada han trigat molt en fer-la, jo pensava que aquesta sèrie no tornaria mai. El tràiler pinta interessant, ja parlarem d'ella, no vull dir ni de què va, perquè crec que part de la gràcia és descobrir-ho.
1: No, i a més hem de fer, escolta, hem de fer una cosa, d'aquí a unes setmanes tocarà, perquè el context és el que és, parlar de sèries de terror.
0: Sí, sí.
1: És a dir, que haurem de fer també el nostre especial. Acabo, que ens queden 40 segons. Quarta temporada de Lupin, que algú diria, que encara està, sí. La quarta temporada, no sé quan va acabar la tercera, però a mi em sembla que fa segles, doncs la quarta temporada arriba el dia 23 a Netflix. I la teva última, Víctor.
0: Sí, doncs Filming estrena sèrie nova 27, segunda temporada, es diu segunda temporada però sèrie nova, i vull deixar-te a l'apunt de, això continua existint, de Dexter. Dexter Resurrection, temporada 2, dia 31.
1: Ostres.
0: Bueno, no sé.
1: Bueno, allà estan, sí. Estan fent una espècie de Walking Dead, eh? Van sortint sèries paral·leles. Víctor, vinga, repàs fet a les sèries que destaquem aquest mes d'octubre, i ja hem dit un mes força carregadet. Dimarts vinent més, que vagi bé.
0: Molt bé, que vagi bé.

0: Sabeu que els primers dimarts de mes tenim la nostra tertúlia de cuiners, que per cert, aquesta és la primera de la temporada, perquè el primer dimarts de setembre doncs no sé què fèiem, no sé on paràvem, però bueno, és la primera on saludo a David Marsal. David, buenos días, amigo.
1: Buenos días.
0: ¿Qué tal?
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, bien, bien. Arrancando una nueva temporada.
0: Tú no me traes tantas novedades como Pep Moreno, ¿no?
1: No.
0: Tú estás un poquito más.
1: Y estoy un poco más tranquilo.
0: Más tranquilito,
1: estoy menos revolucionado.
0: Estable, ya, ya, ya. Sí, sí. No, no, que Pep ha agafat una revolució que no hi ha aquí la turi ara mateix. Pep Moreno, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Ja des d'Andorra, eh?
2: Avui sí, avui des d'Andorra.
0: Bueno, has fet roda de premsa fa unes 3 horetes aproximadament. Que explica'm, no sé, fes-me 5 cèntims, si has explicat alguna cosa en aquesta roda de premsa que no havies explicat prèviament. Doncs, per exemple, la setmana passada aquí, quan vas, jo crec que vas donar força detalls del que era...
2: Tu no crec que et puguis queixar.
0: Del que era el teu nou projecte. Jo després t'ho vaig dir, digo, me parece que has autosaboteado tu rueda de premsa, però tu mismo.
2: No, però és que al final la roda de premsa pues, ha sigut el que ja estava previst, que simplement és explicar quin és el projecte i quines dates més o menys ens fiquem al cap i quina serà l'evolució de assentar-nos a Andorra. Bàsicament, ja se sap que jo pujava a Andorra, que Delirante pujava amb mi a Andorra, i simplement hem explicat una mica com serà aquest nou projecte, aquest projecte que continua, però que al final és nou en essència, la ubicació, on s'ubicarà, de quina manera i més o menys quins tempos tindrà. Bàsicament és això, no és que hi hagi moltes més coses.
0: Això, com que ho vam parlar el dimarts passat, no t'ho tornaré a preguntar. Si algú s'ho va perdre, doncs que es posi el podcast i ella trobarà totes les respostes i tot el que ens va explicar Pep Moreno d'aquest nou Delirante de cara ja doncs al segon semestre de 2027, per així dir-ho. El Gran Plaza era, no? On
2: sí, estarà ubicat. Sí, l'hotel Gran Plaza, Andorra.
0: L'hotel de 5 estrelles, l'hotel una mica joia de la corona de tot el grup. Què tal la rebuda? Què tal els primers dies, les primeres setmanes, les teves sensacions, admirant com algú que ve aquí a revolucionar l'escena gastronòmica andorrana, que no sé com és, també t'he de dir que jo no conec gaire l'escena gastronòmica andorrana, com algú que a veure què és el que fa, no sé, quines són les sensacions?
2: Però jo no em puc deixar de rebuda, tothom em rep amb cordialitat i amb estima. Jo tinc la sort de tindre dos grans amics aquí, que lògicament em facilita la meva vida personal, doncs poder vindre a un lloc on ja tens dues referències, un és cuiner, l'altre no es dedica a res que tingui a veure amb la cuina, que et reben amb els braços oberts i que són amics teus i que a cop feies esforços per poder veure i que ara els veuràs molt més, amb la qual cosa cap queixa, i lògicament sempre hi haurà recels i tonteries fins que no s'obri, doncs perquè al final estem parlant d'una zona on és pues, una ciutat petita, amb un país molt petit, però que és normal i que està dins del guió habitual, però jo de moment tampoc no he vist gran cosa d'aquest estil, que n'hi haurà, segur, com n'hi ha a Tarragona i com n'hi ha a tot arreu.
0: Sí, clar.
2: Però de moment jo no em puc queixar, la rebuda és fantàstica i et dic, jo tinc la sort de tindre dos grans amics aquí que em facilitaran molt, molt, molt les coses, o m'ho estan facilitant ja.
0: David, desde el sector profesional, ¿tú tienes alguna pregunta? Ante un nuevo proyecto, cuando hablas con un colega, ¿cuáles son tus dudas? ¿Qué es lo que pones sobre la mesa?
1: Bueno, el primero, el enfoque y el enfoque del tipo de gastronomía que se va a desarrollar en ese espacio, o si va a tener dos espacios como tenía aquí en Salou, o si va a continuar como en la misma línea, ¿no? Uno más informal y otro restaurante un poco más serio, eso...
2: Va a haber dos espacios. El espacio más informal va a ser en planta calle, con una terraza que tiene actualmente. O sea, actualmente ya existen esos dos espacios. No son exactamente como serán dentro de 6 meses, para que nos entendamos, pero sí que aún cambiará poco, que es la part del restaurante que actualmente es de Instants, que es la part que toca a la planta terra, o sigui que des del carrer tens accés, que serà un local més informal on poder provar plats, anem a dir-li, d'alta gastronomia, però més enfocats al dia a dia i que puguis menjar unes croquetes bones o puguis menjar uns

0: calamars bons o puguis menjar un cap i pota, per dir alguna cosa més típica de muntanya, però més amb un format més informal de cuina gastronòmica. No és la intenció nostra de fer el mateix cap i pota, les mateixes mandonguilles o el mateix fricandó que et pots menjar en un restaurant d'Andorra, sinó donar-li un tomb i fer alguna cosa divertit i diferent, però que puguis menjar-ho del dia a dia, o sigui, en aquest format més d'impuls. I a la primera planta és on actualment hi ha un restaurant italià a l'hotel, que això es tancarà cap a finals de temporada d'aquest 2027, i comencem a fer la reforma per crear un espai nou on estarà Deliranto, i Deliranto buscarà més o menys la mateixa línia, per no dir exactament la mateixa línia que tenia. És a dir, vol seguir sent un restaurant gastronòmic amb un guió d'històries clàssiques, contes, o com li vulguem dir, però alguna cosa que explicar que toqui els sentiments o els records del comensal sense que tingui que ser únicament la gastronomia, i després intentar que sigui un restaurant on l'experiència sigui important. Crec que això és exactament igual que el que era Deliranto. Que podem millorar alguna cosa? Lògicament, quan fas un projecte nou, sempre l'obsessió per mi és millorar el que en el seu moment potser no has pogut millorar pel que sigui, perquè la infraestructura era la que era o perquè el tipus de lloc era el que era, i intentar donar més protagonisme a el que ja feies bé o el que ja tenies més dominat. O sigui, millorar el que teníem si pots fer, seguir la mateixa línia, i el restaurant informal sí que tindrà bastantes sorpreses, però seguirà sent un restaurant informal que firmi Pep Moreno i Deliranto, i que sigui un lloc on el dia a dia puguis dir anem a picar alguna cosa allí o anem a fer una menjada allí.
1: Bueno, pues tiene buena pinta, ¿no?
2: Tendremos que ir, ¿no?
1: No, claro, la inauguración nos tiene que invitar.
2: Hombre, hombre.
1: No sé cómo se lo va a montar.
2: Sí, sí, sí.
0: Ah, no, yo invitaros, os invitaré a ver si vosotros venís y hacéis acto de presencia, porque a veces sois caros de ver.
2: Que no. Por aquí no, pero Andorra sí, Andorra vamos a ir.
1: Y nos pones una buena habitación en el hotel.
2: Eso es.
1: No hay ningún problema.
2: Sí,
1: ningún problema.
2: Sí.
0: Hecho.
2: Lo negociamos.
1: Oye,
2: esto lo negociamos.
1: Oye, Pep, una cosa, el restaurante italiano este que dices en la actualidad, que está en la misma ubicación, ¿es el Don Giovanni o no?
0: No, se llama Sol.
1: Ah, vale.
0: Está dentro del Hotel Gran Plaza. Don Giovanni está a 4 o 5 calles.
1: Vale. Okay.
2: ¿Que te hubiese dolido si cerraban Don Giovanni o qué, David?
1: No, me hubiese dolido. Este es un restaurante de un italiano que está ubicado en Madrid y que ha ido metiéndose en la gastronomía hace ya muchos años y bueno, tiene expansiones así, va abriendo y abrió hace tiempo en Andorra y no sabía si había tenido una duración determinada.
0: Pablo sabe quién es, ¿eh? Yo creo que todos los oyentes sabrán quién es si le dices dónde lo pueden conocer. ¿Os acordáis que en Masterchef hubo un italiano en Madrid que fue a hacer una prueba y cogió una trufa y se la rayaba en la boca de algún concursante de Top Chef? Este es el dueño de Don Giovanni.
1: Sí, sí.
2: Claro, se lo conoce, ¿no, David?
1: Yo sí lo conozco. Lo conozco
0: que sacaba la trufa de una caja fuerte. Bueno, la liturgia fue chula. Sí.
1: Bueno, es que este se metió en la gastronomía en su momento. En Madrid Fusión había como una subasta de trufa blanca. Y este señor siempre era el exagerado que pagaba una fortuna por esa trufa que se subastaba, ¿no? Era la primera, tal, y entonces... Y a partir de ahí se fue como metiendo en como imagen, ¿no? Fue algo de marketing y le vino...
2: Son muy buenos en eso. Son muy buenos. A la hora de venderse a sí mismo y de vender su producto, son geniales.
1: Sí.
2: Escolteu-vos, havia proposat, a banda de comentar, fer 5 cèntims d'aquesta presentació avui ja a Andorra del nou projecte de Pep Moreno, que, bueno, Pep, com que el tenim aquí cada setmana, doncs anirem fent també una mica de calendari d'obres i ens anirà explicant, pues ja no s'han puesto el suelo i ara estic anant per les taules i, bueno, clar, hem de fer seguiment perquè aquest restaurant ja forma part també de la nostra família. Us havia proposat parlar de la sèrie que, bueno, ha comportat força debat. No sé a nivell d'audiència què tal, però sí que crec que dins del sector gastronòmic, no només de cuiners, sinó també de periodistes gastronòmics, doncs això ha comportat força de comentaris, que és Gènesi, aquesta sèrie sobre l'univers Ferran Adrià, sobre el Bulli, la història del Bulli. No sé si vosaltres l'heu vist, em sembla

0: Aquesta sentència rehabilita ja de forma total Oriol Junqueras i, com deia, preveu també el retorn imminent de Carles Puigdemont a Catalunya. Junts i Esquerra reivindiquen que la resolució del Constitucional és, de fet, una victòria de l'independentisme. Ricard Giménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el número 2 de Junts, Jordi Turull, celebren que a la fi es faci justícia.
2: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
3: Perquè avui ha guanyat la persistència, avui han guanyat les conviccions, avui ha guanyat la fermesa d'uns ideals, avui ha guanyat l'independentisme. I per tant avui és un gran dia, no?
1: La Generalitat també aplaudeix que es faci un pas més cap a la normalitat política, mentre que el Partit Popular censura que el procés i l'amnistia hagin marcat la legislatura espanyola de cap a peus.
0: També analitzarem alguns dels efectes de la convocatòria avançada de les eleccions generals. El govern català, en principi, no veu perill per la seva estabilitat, tot i reconèixer que no podrà donar compliment a tots els seus acords d'investidura.
1: Algunes qüestions, com el finançament, havien de passar pel Congrés, que està dissolt. Per això, l'executiu urgeix la ciutadania a votar a favor d'un govern que doni continuïtat aquests compromisos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha responsabilitat Junts de l'avançament electoral.
4: La decisió de Junts per Catalunya de bloquejar una resposta àmpliament compartida davant l'emergència de l'habitatge ens ha conduït a una convocatòria electoral que ningú desitjava.
0: I a aquesta hora Catalunya, ja ho saben, afronta un tercer episodi de pluges. No serà tan virulent com el d'aquests dies anteriors, però Protecció Civil demana estar alerta i actuar amb precaució. Ana Utiel, bona tarda.
5: Bona tarda. De moment l'avís és taronja de grau 4 sobre 6, però no es descarta que pugui incrementar-se. Poden caure fins a 40 litres en 30 minuts, sobretot al litoral. Ho ha explicat el cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà.
6: L'altra característica és que aquestes precipitacions seran més intenses com més al litoral estiguin, tot i que de manera puntual sí que a l'interior, i de fet en alguns sectors del Pirineu Occidental també hem marcat algunes comarques amb color taronja, sí que esperem doncs, que les més intenses estiguin a prop del litoral.
5: Mentrestant, a poc es va recuperant la normalitat, tot i que encara persisteixen algunes incidències al servei de Rodalies.
0: I la patronal catalana també carrega contra la convocatòria d'una vaga general abans de les eleccions.
5: Foment critica que la protesta té una motivació aliena al món laboral, mentre que Pimec assegura que no servirà per facilitar l'accés a l'habitatge. Escoltem el seu secretari general, Josep Ginesta.
7: Ens hem de posar d'acord i hem de treballar conjuntament per resoldre'l. I no el resoldrem només per una convocatòria de vaga i el legítim dret de protesta, sinó que el resoldrem quan ens posem a treballar efectivament per resoldre aquesta qüestió.
5: Una vaga que es va confirmar ahir després d'una manifestació multitudinària a favor del dret a l'habitatge. La protesta, però, va acabar amb aldarulls i una onzena de detinguts.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
8: Bona tarda. Frenkie de Jong ha estat la principal novetat en l'entrenament que el Barça ha fet aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, preparant el partit de Lliga de dissabte contra el Getafe. Lamine Yamal és la gran atracció del partit de la Nations League, que la selecció espanyola jugarà a 3:15 del vespre contra Croàcia a Split. Espanya en té prou amb un empat per classificar-se per la següent ronda. I el FIAC de Girona disputa el primer partit de competició europea de la seva història a 7:45 contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
0: Com dèiem, pendents d'aquest nou temporal de pluja, repassem la previsió amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
9: Bona tarda. A Catalunya continua el temps inestable amb precipitacions. Durant aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes de forma generalitzada. Molta atenció a zones del litoral, prelitoral i Pirineu de Lleida, zones amb pluges que podran ser fortes i persistents.

0: suspens i acumular més de 30 litres per metre quadrat durant una hora. No es descarta també calamar-se i fortes ventades. Les temperatures marcaran màximes de 25 graus a Barcelona i a Tarragona i 27 graus a Girona i a Lleida. Demà continuarem amb ruixats i tempestes. Durant el matí podran ser localment molt forts al litoral i al prelitoral i durant tota la jornada al Pirineu de Lleida. Baixaran demà les temperatures, màximes de 27 graus a Barcelona i a Girona i 25 graus a Lleida i a Tarragona. És una informació d'Emet.
1: Doncs gràcies per aquesta previsió del temps, Noelia. Passen 6 minuts de 2:45 de la tarda. Al control tècnic, Vicenç Armero. El Tribunal Constitucional encara no ha publicat la sentència que avalarà l'aplicació íntegra de l'amnistia a tots els líders del procés, però el Suprem ja s'ha avançat i ha aixecat les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Què signifiquen aquestes dues decisions judicials i quines són les seves implicacions? Ens ho explica des de Madrid la nostra companya Eva Llamazares. Eva, bona tarda.
2: Bona tarda, buenas tardes. Puigdemont es libre de movimientos en España sin riesgo de ser detenido. Es la consecuencia inmediata y urgente de la decisión que hoy ha adoptado el Pleno del TC. Por 7-5, el Constitucional ampara a Dolors Bassa y fija doctrina. La malversación del procés es amnistiable porque no supuso corrupción personal y no es una excepción como la consideraba el Supremo, órgano al que el ponente Conde Pumpido acusa de extralimitarse con su interpretación acerca del enriquecimiento personal. El fallo no solo obliga expresamente al Supremo a amnistiar la malversación de los condenados, sino que impone que sea de manera preferente. No es la fórmula habitual, señalan los magistrados de la mina. Los conservadores reprochan que la sentencia esté salpicada de descalificativos a los magistrados del Supremo y en un voto particular acusan a la mayoría de suplantar al Supremo en su función de máximo intérprete de la legalidad. Es, dicen, quien debe aplicarla. Ese rol se distorsiona y se pervierte.
1: Gràcies, Eva, per aquesta crònica. Des de Madrid, aquí a Catalunya, els partits independentistes celebren aquesta notícia, com heu escoltat abans, com una victòria. I més enllà de demanar l'ampliació immediata de l'amnistia, tant Esquerra com Junts per Catalunya tornen a entonar Ricard Alt. Tornarem a fer-ho.
3: Sí, el president d'Esquerra, Oriol Junquera, s'ha mostrat molt satisfet després de conèixer la decisió del TC. Assegura que els deixa a tan sols un pas de la llibertat política a tots els líders del procés. Al seu entendre, és una sentència molt contundent que no deixa marge a la interpretació. Per això exigeix al Suprem l'aplicació immediata de l'amnistia al delicte de malversació.
4: Un encàrrec concís i precís al Tribunal Suprem declarar la nulitat dels autos anteriors i mandatar que se efectúe un nuevo pronunciamiento en el que se declare amnistiado el delito de malversación de caudales públicos.
3: El secretari general de Junts, Jordi Turull, atribueix també aquesta victòria de l'independentisme a Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig per estar 9 anys lluitant des de l'estranger contra, diu, els jutges que han bloquejat l'aplicació de la llei.
5: Doncs ells van aguantar i van persistir perquè eren més profundes les conviccions que les injustícies de tota aquesta colla de jutges que han fet més de justiciers que de jutge.
3: Tots dos creuen que avui es posa el punt final a una etapa de repressió judicial. Ara bé, asseguren que el conflicte polític no s'ha acabat i que volen tornar a celebrar un referèndum d'autodeterminació.
1: De la seva banda, els comuns celebren la decisió dels tribunals espanyols, mentre PP i Vox ho entenen com la darrera concessió de Pedro Sánchez als independentistes.
3: La portaveu del PP al Parlament, Lorena Roldán, assegura que Sánchez acaba la legislatura pagant el deute que tenia pendent amb l'independentisme per haver-lo convertit a president.
6: La legislatura de Sánchez empezó precisamente con un chantaje y con la compra de 7 votos a cambio de la amnistía y ahora esa misma legislatura acaba con el último pago de esa factura.
3: I des de Vox van un pas més enllà, assegurant que la justícia està polititzada en favor dels interessos del PSOE. Joan Garriga, portaveu.
7: Potser un altre dia toca fer si els tribunals estan polititzats o no. Jo crec que sí, però nosaltres ratifiquem que és un privilegi de polítics per polítics.
1: La Generalitat, lògicament, també celebra que amb la decisió del TC s'apliqui íntegrament una llei aprovada al Congrés i que s'avanci definitivament cap a la normalitat política, diuen, a Catalunya. En un context preelectoral al conjunt d'Espanya, amb la data del 29 de novembre a l'horitzó, el govern de Salvador Illa manté els seus compromisos d'investidura amb Esquerra i Comuns, malgrat reconèixer que algunes qüestions quedaran penjades fins a la següent legislatura.
3: Sí, totes aquelles que havien de passar per unes corts que ara estan dissoltes i que dependran de les majories parlamentàries que es configurin en el futur. Estem parlant, per exemple, del nou finançament autonòmic o el traspàs al servei de Rodalies.

0: La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha admès que no es podrà fer tot el que estava previst, però també ha destacat que l'executiu de Pedro Sánchez està plenament operatiu.
1: Allò que necessiti de modificacions legislatives o tramitacions legislatives al Congrés de Diputats, clarament, doncs en aquests moments ha decaigut ja, de fet, però tota la resta el govern continuarà treballant de la mateixa manera que havia fet fins ara perquè podem avançar.
0: Paneque també ha assegurat que la millor garantia que aquests compromisos es facin realitat és que el 29 de novembre en surti un govern capaç de donar continuïtat a tots aquests acords.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
3: Després dels aiguats excepcionals dels últims dies, Catalunya afronta avui un nou episodi d'inestabilitat, tot i que els meteoròlegs descarten, de moment, una situació tan severa com la viscuda ahir dissabte passat. El Meteocat alerta de ruixats i tempestes disperses, però localment intenses durant la tarda, el vespre i la nit, especialment al litoral i al prelitoral. Ens ho explica la Montse Valls. Montse, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Des del migdia plou a les comarques del sud del territori i ho seguirà fent fins ben entrada la tarda, que és quan el temporal es traslladarà al litoral central i a les comarques de Girona. En alguns punts es poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i acumular més de 60 litres en 3 hores. És per això que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència perquè el territori continua molt castigat pels últims temporals. Tot i això, de moment no està previst enviar noves alertes massives als telèfons mòbils, encara que les autoritats no ho descarten si les previsions empitjoren. Les pluges continuaran demà i atenció, perquè provocaran canvis en l'ambient. Ho ha explicat el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
5: De fet, esperem que comencin les precipitacions ja a hores d'ara, punts de l'oest i del sud de Catalunya. Ara mateix ja miràvem el radar i ja hi havia alguns primers xàfecs. L'evolució serà que aniran movent-se d'oest cap a est i de sud cap a nord. I creiem que durant el dia d'avui, fins i tot durant la tarda, aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa.
4: D'aquesta manera s'acaba la calor sufocant que ens ha estat acompanyant tot l'estiu i en principi les precipitacions que vinguin durant la tardor no haurien de ser tan intenses i fortes. Igualment, des del Meteocat adverteixen que, mentre la temperatura del mar Mediterrani continuï tan elevada, la tardor continuarà sent especialment complicada des del punt de vista meteorològic.
3: Es tracta d'un avís que arriba després d'uns dies marcats per precipitacions excepcionals que han provocat inundacions greus, danys importants en infraestructures i afectacions a la mobilitat. 8 línies de rodalies han hagut d'adaptar el servei i, Montse, els usuaris ho han afrontat, com és habitual, amb resignació.
4: Sí, la xarxa ha aconseguit recuperar infraestructures clau com el túnel de Plaça Catalunya i el pont sobre el riu Besòs, però encara hi ha diversos trams que funcionen amb servei alternatiu per carretera. És el cas de l'R1, l'R2, l'R4, l'R8, R7, R11, R17 i RT2. Granollers ha estat un dels punts més afectats avui i és que els viatgers s'han trobat que l'únic servei ferroviari operatiu des de l'estació és en direcció Barcelona. En canvi, els trajectes cap a Sant Celoni, Martorell o la Universitat Autònoma de Barcelona es cobreixen amb autobusos substitutoris. Escoltem alguns dels usuaris en declaracions a la CN.
6: Pujant i saltant de busos perquè tots estan molt plens i intentar arribar a l'hora, la veritat.
7: I en lloc de trigar 20 minuts, triguen una hora i mitja.
8: Doncs m'està malament, la veritat, que no, hi ha molts problemes amb el tren i que no estem segurs si en podem anar a classe o no, i que no podem saber si podem fer el nostre dia a dia normal o no.
9: Bueno, una mica amb sorpresa. No sé que vam arribar al treball, llegeixes a les xarxes i no n'hi ha resposta correcta. Arribes aquí, no trobes tampoc molta informació, llavors és una aventura.
4: Totes aquestes afectacions a Rodalies també han tingut un impacte en la resta de mobilitat i és que els autobusos interurbans han circulat molt carregats i a primera hora s'han registrat llargues retencions a les principals vies d'accés a Barcelona, amb cues destacades a l'A2, la B23 i la C16.
3: Davant d'aquestes i altres incidències causades pels aiguats, el govern català ha aprovat avui un primer paquet extraordinari i urgent de 75 milions d'euros.
10: D'aquests 75 milions, 20 són subvencions directes als ajuntaments per reparar equipaments, edificis i infraestructures municipals afectades. Es destinaran 5 milions d'euros en ajuts per a empreses, comerços, autònoms i activitats econòmiques perjudicades per les pluges. I finalment hi ha una tercera partida de 50 milions a través de la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances amb l'objectiu de facilitar liquiditat immediata i avançar recursos mentre no arriben les indemnitzacions d'assegurances.
3: Els darrers temporals posen de manifest la necessitat de fer més resilients tant les ciutats com les seves infraestructures. A la brúixola d'Onda Cero Catalunya han abordat els casos del Maresme i del Baix Empordà, zones on les rieres i les inundacions han estat habituals.
10: Calella, a la comarca del Maresme, va patir importants problemes de mobilitat.

0: pel tall a l'R1 i per la manca d'una oferta alternativa suficient d'autobusos. Els danys als carrers de la ciutat també van ser significatius, però sense desbordament d'aigua gràcies al dipòsit instal·lat fa un any. Ho ha explicat l'alcalde Marc Buch.
1: Vam posar en funcionament un dipòsit amb una capacitat de 2,5 milions de litres per retenir l'aigua de pluja, evitar doncs, que se'n vagi pels carrers i provoqui doncs, aquests desbordaments, que ara hem pogut posar a prova i ha funcionat molt bé, a banda doncs, de diferents infraestructures que tenim, perquè a Calella, doncs, com tots els municipis del Maresme, la majoria de carrers doncs, són rieres.
0: Al Baix Empordà, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez, ha urgit enderrocar els ponts sobre el Ridaura, que va estar a punt de desbordar-se i a construir-ne de nous sense pilars.
2: El propi projecte d'endegament que es va fer en el seu moment va provocar que tinguem una llera molt més ampla, però els ponts que eren els existents estan, diguéssim, situats 4 o 5 metres cap a dins d'aquesta llera, fent, diguéssim, com un embut. A més, això se li suma que aquests ponts, que són antics, tenen un pilar al mig, que fa que, lògicament, doncs, quan l'aigua passa, primer o se frena o, si òbviament porta velocitat, acaba topant contra aquest pilar.
0: Un projecte en què, segons Jiménez, la Generalitat ja hi està treballant, però demana celeritat.
3: I prop de 470 persones busquen el menor desaparegut el passat diumenge a Granollers durant els aiguats. Serveis d'emergència, juntament amb voluntaris, s'han reunit aquest matí per intentar trobar-lo.
0: Es tracta d'un jove de 12 anys i amb autisme que ja s'havia perdut en dues ocasions prèviament. Des d'ahir, els bombers han assumit la direcció i coordinació de la recerca. Les tasques de recerca s'han centralitzat a la zona sud-est del municipi, que comprèn des de les vies del tren fins a l'hotel Ciutat de Granollers, on va ser vist per últim cop. Segons les autoritats, els motius de la desaparició no estarien relacionats amb els aiguats, tot i que el soroll de la pluja el podria haver espantat i provocat la seva sortida de casa.
3: Canviem de qüestió. La convocatòria de vaga general impulsada pel sindicat de llogateres continua generant reaccions, en aquest cas de rebuig. Ara és la patronal Foment del Treball qui ha carregat contra la protesta prevista en un context marcat per la convocatòria d'eleccions generals.
0: L'organització empresarial considera incomprensible que es plantegi una vaga general per exigir l'accés a l'habitatge i defensa que les reclamacions s'han d'adreçar cap al govern i als grups parlamentaris que són els que tenen competències per canviar la llei. Foment rebutja que el cost econòmic i social de la protesta recaigui sobre les empreses, sobretot perquè ens trobem, diu, en un context delicat per l'economia, marcat per la incertesa internacional i per la convocatòria d'eleccions estatals.
4: Qüestionem també la seva oportunitat perquè es pretén convertir a l'empresa i els treballadors i el conjunt de l'activitat econòmica en víctimes d'una vaga general com a mesura de pressió per provocar canvis legislatius en matèria d'habitatge.
0: De fet, Foment assegura que tenen dubtes sobre la legalitat d'aquesta vaga perquè podria tenir algun tipus d'influència política en plena campanya electoral.
3: Mentrestant, 11 dels 13 detinguts pels aldarulls després de la manifestació pel dret a l'habitatge al centre de Barcelona passaran a disposició judicial aquest matí.
0: Dels altres dos arrestats, un menor d'edat va quedar en llibertat aquest dilluns i un major d'edat ha estat posat en llibertat a l'espera de ser citat pel jutjat. Un cop desconvocada la protesta, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos i van llançar objectes contra la línia policial, que va respondre amb càrregues i trets de foam per dispersar la gent. Des de l'Ajuntament de Barcelona, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha xifrat els danys causats al mobiliari urbà en més de 42.000 euros. Batlle també ha volgut separar la manifestació multitudinària, ha dit, del grup de persones que posteriorment a la protesta va actuar de forma violenta.
3: L'habitatge és ara la qüestió que està provocant més mobilitzacions, però fins fa poc ho era l'ensenyament. Precisament la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha abordat aquest matí en comissió parlamentària els diversos fronts que té oberts.
0: Sí, d'una banda ha refermat l'aposta del govern per l'escola inclusiva després de les crítiques que ha rebut per dir que calia repensar aquest model. També s'ha referit al pla per climatitzar escoles i instituts, ha respost als ajuntaments que s'han queixat per haver d'avançar els diners de les obres. Els ha recordat que el govern acabarà assumint tota la inversió i ha deixat clar que si un ajuntament no pot o no vol fer aquest avançament, les millores es faran igualment. Ara bé, no ha explicat com. Pel que fa al boicot a les colònies i sortides escolars, Niubó ha assegurat que el departament estudia noves mesures per posar-hi fi.
5: Estem treballant, de fet, també per concretar una compensació horària i també un reforçament de la protecció jurídica dels professionals educatius que participen d'aquestes sortides i colònies doncs, amb pernoctació davant d'incidents doncs, per tal de contribuir a recuperar i a preservar al màxim aquestes sortides, aquestes colònies que entenem que formen part del patrimoni educatiu català, el boicot de les quals doncs, només perjudica l'alumnat, especialment aquell més vulnerable.
0: Això se sumaria a la compensació de 50 euros la nit ja anunciada el curs passat i que els docents que estan fent la protesta consideren insuficient. Mentrestant, els experts

0: recordant el valor educatiu que tenen les sortides i colònies.
1: Quan tu relaciones la sortida amb una lliçó, amb un tema que estàs fent a l'aula, clar, té un valor en el sentit de que ho pots fer més significatiu.

0: El govern avui ha aprovat precisament actuar en els 100 primers centres educatius del Pla Actualitzar Clima. També en aquest sentit ha aprovat les mateixes mesures per un centenar de residències de gent gran i persones amb discapacitat.
1: D'una banda, es preveu que el Departament de Drets Socials i Inclusió destini 58 milions d'euros a climatitzar la cinquantena de residències que són titularitat de la Generalitat o de gestió delegada. Aquesta millora s'hauria de fer entre el 2027 i el 2031. D'altra banda, l'Institut Català de Finances obrirà una línia de 50 milions amb préstecs bonificats per climatitzar residències en places públiques concertades.
0: I ja es troba en marxa el segon dia del BNIU, la Barcelona New Economic Week. Durant aquesta jornada han comparegut el programa de la ciutat d'Onda Cero, Pere Navarro, president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, i Blanca Soriguer, la directora general del Consorci. Ho ha seguit el nostre company Marc Amós.
2: Durant la xerrada s'han abordat diferents qüestions relacionades amb el Congrés que gira al voltant de la nova economia. Així definia Pere Navarro l'eix principal de l'esdeveniment.
3: La nova economia és això, són diferents sectors que sembla que no tinguin res a veure, però tenen molt a veure, lligat per la tecnologia. La impressió 3D avui és comú a tots els sectors. La sensòrica també. La intel·ligència artificial és el tema del... No el tema del dia, sinó el tema d'aquest any, no? Sí.
2: Un dels altres temes tractats ha estat la desaparició de llocs de feina a causa de la intel·ligència artificial. Blanca Soriguer ha defensat que no sempre és així i que a la BNIU hi podem trobar les oportunitats laborals que arriben de la mà de la IA.
4: Moltes vegades hi ha debats que la intel·ligència artificial, no? Bueno, de fet, constantment, no? Doncs ha vingut a trencar molts llocs de treball, doncs no és així, no? De fet, aquí es demostra justament els nous llocs de treball que genera gràcies a aquesta intel·ligència artificial, a aquesta tecnologia.
2: El talent local també ha tingut lloc a la conversa. Tant Navarro com Soriguer han reivindicat que el BNIU és un lloc on demostrar-ho i on empreses d'altres països acudeixen per captar-lo.
0: Amb el Víctor Lozano posem ja a explicar tota l'actualitat esportiva, començant pel Barça, que ja prepara el partit de dissabte.
5: I Frenkie de Jong ha estat la principal novetat en l'entrenament que l'equip blaugrana ha fet aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, preparant el partit de Lliga de dissabte contra el Getafe. El migcampista neerlandès ha fet una part de la sessió preparatòria amb el grup. Eric García, que va tornar abans de la concentració amb Espanya, ha tornat a exercitar-se amb els seus companys amb normalitat, mentre que els lesionats Joan García i Rafinha segueixen fent treball específic individualitzat. Avui s'han reincorporat Hamza i Karim Adeyemi. Encara en clau blaugrana, Catacoll ha abandonat la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. La portera del Barça no disputarà cap dels dos partits amistosos contra els Estats Units.
0: Més futbol, Espanya visita Croàcia.
5: I Lamine Yamal és la gran atracció d'aquest partit que la selecció espanyola jugarà aquest vespre contra Croàcia a Split, que serveix per tancar la quarta jornada de la Nations League. Luis de la Fuente ja va donar a entendre ahir que el davanter de Rocafonda serà titular en aquest duel que començarà a 9:15 i que es disputarà a l'estadi Pol Jut. Això sí, el seleccionador espanyol ha matisat que Lamine tindrà la mateixa càrrega de minuts que els seus companys.
6: Nadie va a jugar 3 partidos, de 4 partidos nadie va a jugar más normalmente de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. Laporte ha jugado 2 partidos, etcétera, etcétera. Pues minuto arriba, minuto abajo han jugado de 3, 2 partidos. Y van a jugar, pues la mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
5: El rival d'Espanya avui, Croàcia, ve d'encaixar un escandalós 0-7 contra Anglaterra, però el blaugrana Dani Olmo no se'n refia.
7: Una Croàcia incluso más peligrosa de la que estamos acostumbrados. Hemos jugado ya muchos partidos contra ellos, los conocemos a la perfección. No ha sido un partido, no vienen de un partido fácil para ellos, pero aquí jugando en su casa con su gente no va a ser un partido fácil y nosotros estamos preparados pues para ello y vamos a luchar por ganar.
5: El futbolista descartat per De La Fuente de cara al partit d'avui és el davanter madridista Carlos Espí. Espanya en té prou amb un empat per classificar-se per la següent ronda. La mateixa hora hi ha en un duel del mateix grup a Anglaterra rebrà la República Txeca a Wembley. Ahir el defensa blaugrana Jules Koundé va jugar els 90 minuts en la victòria de França sobre Bèlgica per 4-1 a l'estadi de Saint-Denis. A la Lliga B, el davanter del Girona Vanat va disputar l'última mitja hora en la derrota d'Ucraïna davant Hongria per 1-2. Jugat també ahir a la Lliga A, Itàlia va guanyar a Turquia per 3-1 a l'estadi Renato de Lara de Bologna. Tanquem capítol del futbol recordant que Leo Messi s'acomiada aquesta propera matinada de la selecció argentina en un partit homenatge contra Benin que es disputarà a partir de 1:00 hora catalana a l'estadi Monumental de Buenos Aires. L'ex del Barça plega de l'Albiceleste 21 anys després del seu debut i havent guanyat un Mundial i dues Copes d'Amèrica.
0: i dia històric pel bàsquet català.
5: Més concretament, pel FIAC Girona, que disputarà el seu primer partit de competició europea de la

0: la seva història. Serà a partir de 7:45 contra el Dinamo de Bucarest al pavelló de Fontejau i correspon a la primera jornada de la FIBA Eurocup. Moncho Fernández és el seu entrenador.
1: Com has dit, és una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà. Hem d'estar preparats per al repte, perquè, com va dir l'estiu passat, el repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur.
0: Encara en l'esport de la cistella, la sisa joventut debuta en l'edició d'enguany de la Champions League de la FIBA, enfrontant-se 8:45 al Bnei Herzliya israelí a l'Olímpic de Badalona. El jugador verdinegre Isaac Nogués ha rebut de bona font l'objectiu de l'equip en aquesta competició.
2: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant els objectius, no? I jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia. Guanyar tots els partits possibles, tant a casa com fora de casa, i donar una bona imatge.
0: I un últim apunt d'handbol, el Freiking Granollers en rep a 7:45 el Busau romanès a l'Olímpic en partit de la segona jornada de la Lliga Europea.
3: Doncs gràcies, Víctor Lozano, bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda, adéu.
3: A Plana Cultural, doncs tenim dos minuts per explicar què ha donat de si aquest dia, en aquest vessam. El Festival Internacional de Pallasses del Circ Cric celebrarà del 19 al 25 d'octubre la seva 13a edició, convertint el Baix Montseny en un punt de trobada per a pallasses de diferents generacions i procedències.
4: Entre els noms destacats del cartell hi ha les pallasses Pepa Plana, Gardi Hutler, Imam Lizarazu i Alba Sarraute, que compartiran programació amb artistes emergents en una proposta que combina espectacles, formació i espais d'intercanvi professional. El festival inclourà 3 estrenes i convertirà les instal·lacions del Circ Cric en un punt de trobada per creadores de diferents països. La programació també oferirà cabarets, propostes familiars i activitats al carrer en una edició que tornarà a reivindicar la diversitat i la vitalitat de l'humor femení.
3: Les Fires de Sant Narcís 2026 arrencaran enguany amb una gran novetat tecnològica, un espectacle amb 300 drons.
4: L'Ajuntament de Girona ha programat aquest show que tindrà lloc la nit del 23 d'octubre a la Copa, just després del pregó inaugural de la Festa Major. Amb el títol Un somni a Fires, l'espectacle combinarà llum, música i narrativa visual durant 12 minuts. Els drons recrearan al cel alguns dels símbols més emblemàtics de les fires i també elements vinculats a la ciutat de Girona en una proposta dissenyada específicament per inaugurar aquesta edició.
3: I atenció, perquè Love of Lesbian allarga el seu comiat dels escenaris amb 4 nous concerts a Barcelona. La banda ha anunciat que actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra i els dies 28, 29 i 30 de desembre també a la Sala Apolo en resposta a la gran demanda dels fans. Així arribem a les 3 de la tarda. Que vagi bé.
5: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Puigdemont tiene vía libre para volver a España una vez que el Supremo ha levantado la orden de detención nacional contra él tras el constitucional a la amnistía de la malversación. El expresidente comparecerá esta tarde, pero desde Junts ya cantan victoria. La decisión del constitucional se toma con 7 votos a favor y 5 en contra de los magistrados conservadores que acusan al sector progresista de suplantar con su decisión al Tribunal Supremo. Sánchez ha celebrado una decisión que cree que ayuda a la sociedad catalana.
7: Creo que lo importante es el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España.
5: Desde el Partido Popular, su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, cree que la sentencia cierra el círculo con el que comenzó la legislatura.
8: El fin de la transacción, una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura y Puigdemont ya tiene la amnistía. En eso consistía la legislatura, porque no ha servido para nada más que para que conozcamos toda la corrupción de Pedro Sánchez y para que las clases medias de este país

0: centre esportiu. També jo afegiria una miqueta als hàbits de menjar, que clar, això t'ajuda molt.
1: Això ho anirem tractant aquí en el programa, en aquesta tercera temporada, amb els experts i les expertes en nutrició.
2: En bones mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
3: El Mourinho de tota la vida.
4: Són dos targetes rojas claras. Enhorabuena al comitè de designació d'àrbitre.
5: A mi lo único que me da es mucha pereza. Estamos hablando de esto y no estamos hablando del Madrid paupérrimo que hay, ¿no? Ese es quizás el objetivo de desviar la atención. Pero es que el Madrid no juega a nada, a nada.
6: Jo crec que ja no enganyen, eh? Tot i que vulguin desviar l'atenció amb el numeret del paper imprès i per molt que vulguin posar ells el focus en l'arbitratge, ja els seus propis aficionats ja no compren.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
7: A Catalunya, el 87,2% de les empreses que volen incorporar a la IA assenyalen la falta de coneixements com el principal obstacle. Per tractar aquest tema, avui tenim l'oportunitat de parlar amb Ciriaco Hidalgo, president de CETESC.
8: Crec que no tenim un problema de tecnologia. I el que es tracta és com apliquem aquesta tecnologia per ser més eficients, per millorar la productivitat, per eliminar tasques feixudes o repetitives.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: Cantizano.
1: Tú la llevas, ¿a que no me pillas? ¡Casa!
2: No, eso no es casa, solo portal.
3: El banco, habíamos dicho que era casa.
4: No es un hogar si vives en la calle. Más de 37.000 personas en España no tienen un lugar seguro al que llamar casa. Ayúdanos a cambiarlo. Hazte socio o socia en hogarsi.org.
5: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
6: Por muy increíble que sea una noticia, si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Rafa Latorre, Carlos Alsina, Julia Otero, Marta García Ayer o Jaime Cantizano, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía. La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio.
5: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: La tonteria no té límits i tots ens passa que amb alguna cosa no tenim límit i pots, des de fora pot semblar una tonteria, això ens passa a tots.
8: Para, que no tens límits, para. Respira, Laura. Que respire Laura.
7: No, Laura no està. Laura se fue. Laura se... Fue. Ja ho deia, eh? El NEC es deia el que cantava això. Aquest, fixeu-vos una cosa, el NEC i després aquella senyora australiana que en els Jocs Olímpics passats va fer en allò del breakdance, va fer com unes coses així. Saps que aquella dona estava farmejant a Laura i ningú va saber valorar això. I li van donar un zero... Clar, potser era un zero en breakdance, però potser era un más mil en aura.
8: Com aquella que se cayó en esquiando y se quedó así,
7: sí,
8: en una postura aurática.
9: Si no vols fer res d'això, què has de fer? Com la Laura Pausini.
7: Sí, senyor.
9: Una pausi. Ah,
7: fas una pausini. No.
5: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
10: Parlem d'una pel·lícula que no només va definir el gènere, sinó que va canviar les regles de Hollywood. Avui dediquem el nostre temps al Exorcista. La història era pertorbadora, però sobre el paper en el que va passar a darrere les càmeres va alimentar encara més les llegendes, perquè és una pel·lícula que, amb el seu rodatge, bueno, com moltes altres, se va crear una maldició, no? Perquè a l'estudi se va incendiar, per exemple, i només va quedar intacta el que era l'habitació de la nena.
11: A mi em costaria molt treballar en aquest context.
12: Si tu no ho tens, això, que a vegades quan veus senyals de l'univers, sí, dius, això deu passar per alguna cosa.
10: Sí. Va ser tal les coses que van succeir que William Friedkin va agafar un sacerdot i va fer beneir
11: el set de rodatge.
5: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2:15 de 9 del vespre. Onda Cero Tarragona.

0: Contamos como cada tarde a esta hora y hasta las 11.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: Què tal? Bona tarda. Passen 9 minuts de les 7. Això és La Brúixola.
1: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Doncs ja ho han sentit, 8 anys després, Carles Puigdemont continua defensant aquell "ho tornarem a fer" que tant van pronunciar els líders independentistes després del procés. Puigdemont ha comparegut des de Waterloo per reaccionar a la decisió del Tribunal Constitucional d'aplicar-li l'amnistia a ell i a la resta d'encausats. D'aquesta manera queda aixecada la seva ordre de detenció. Tal com s'esperava, el ple del TC ha estimat el recurs d'empara presentat per l'exconsellera Dolors Bassa contra la decisió del Suprem de no aplicar-li l'amnistia, i això s'ha fet extensible a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Ara per ara tenim la decisió sobre la taula, però encara no està publicada la sentència que el tribunal té previst, com dèiem, aplicar a tots els líders.

0: Les agulles de la brúixola assenyalen de manera molt clara la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia, però també tenim més qüestions sobre la taula. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs sí, sabem que tindrem vaga general abans d'anar a les urnes. Els motius que impulsen aquesta aturada alimentada per Comissions Obreres, UGT, CGT i el Sindicat de Llogateres són l'habitatge i els salaris. Avui tindrem amb nosaltres la secretària general de Comissions Obreres, Belén López, i el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta.
0: I avui estarem també molt amatents a al cel, perquè Protecció Civil durant la tarda enviava un SOS alert per alertar de pluges localment intenses al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i a Terra Alta, i de fet ara mateix, fa uns 5 minuts, ho feia també a la zona de litoral i prelitoral de la zona catalana. De fet, a Granollers, també una de les localitats més colpejades pel temporal aquests dies, ha anunciat que tanca equipaments municipals i ha suspès activitats pel nou fenomen d'aiguats que s'espera ara en les properes hores.
1: I parlant de temporals, avui el nostre expert en comunicació de referència, l'Alberto Gómez, ens parlarà sobre com s'han d'enviar els SOS alert i la importància d'avisar a la ciutadania quan es poden produir fenòmens meteorològics extrems.
0: Tancarem el programa amb salut mental de la mà del nostre psicòleg de capçalera, el David Cueto. Avui parlarem dels trastorns de la conducta, tot plegat en una brúixola, que pilota el control tècnic Robert Atay. Carles Puigdemont ha comparegut des de Bèlgica per, sorprenentment, no oferir cap detall sobre com i quan tornarà. Per tant, el seu retorn a Espanya segueix sent una incògnita, tot i l'aixecament de l'ordre de detenció per part del Suprem. Ara bé, sí que sabem amb quines intencions tornarà, i és amb la voluntat de continuar amb el mandat de l'1 d'octubre, és a dir, que en cap cas dona per acabat el procés. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Doncs sí, Carles Puigdemont considera que l'aval definitiu a l'amnistia per part del TC i la retirada de l'ordre de detenció són una derrota de l'Estat. El líder de Junts assegura que s'ha acabat el marge per bloquejar una llei que diu alguns poders de l'Estat han intentat retardar durant anys per motius polítics.

0: De fet, assenyala directament l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, com l'impulsor de l'estratègia per posar pals a les rodes a l'aplicació de l'amnistia.
1: I fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
0: Puigdemont també reivindica l'estratègia de l'exili i deixa clar que el retorn el tindrà el mateix sentit polític que va tenir la seva marxa quan, recordem, va fugir de la justícia espanyola. Defensa que el dret a l'autodeterminació continua sent irrenunciable i manté la porta oberta a accions unilaterals si fracassen les vies negociades, en una clara referència a la via que va portar a la declaració d'independència del 2017.
1: El caràcter irrenunciable del dret a l'autodeterminació i a les accions unilaterals de caràcter democràtic i pacífic que s'escaiguin quan ja s'hagin esgotat totes les vies i intents de solució negociada.
0: I en la recta final de la declaració que ha fet des de Bèlgica, ha llançat un dard contra el PSOE i el PSC. Puigdemont rebutja que es pugui parlar de normalitat, retrobament o concòrdia després de 9 anys a causes judicials contra l'independentisme i assegura que fer-ho és ignorar les conseqüències que la repressió judicial, diu, ha tingut tant en l'àmbit polític com en el personal.
1: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que, de prop o de lluny, pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
0: Per tant, tot apunta que Puigdemont tornarà amb la voluntat de fer complir el mandat de l'octubre, com si res no hagués canviat des de fa gairebé una dècada.
2: Els partits independentistes celebren la decisió del Tribunal Constitucional com una victòria i, més enllà de demanar l'aplicació immediata de l'amnistia, tant Esquerra com Junts per Catalunya tornen a entonar aquell "ho tornarem a fer". El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'ha mostrat molt satisfet després de conèixer aquesta decisió del Tribunal Constitucional. Assegura que els deixa tan sols un pas de la llibertat política a tots els líders del procés. A parer seu, és una decisió molt contundent que no deixa marge a la interpretació, per això exigeix al Suprem l'aplicació immediata de l'amnistia al delicte de malversació. Intentarem escoltar en uns moments Oriol Junqueras. Paral·lelament, també en aquesta bancada independentista tenim els juntaires, i en aquest sentit el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha atribuït aquesta victòria a l'independentisme, a Carles Puigdemont, a Toni Comín i a Lluís Puig, per estar 9 anys lluitant, ha dit, des de l'estranger, contra jutges que han bloquejat l'aplicació de la llei. Escoltem Jordi Turull.
3: Doncs ells van aguantar i van persistir perquè eren més profundes les conviccions que les injustícies de tota aquesta colla de jutges que han fet més de justiciers que de jutge.
2: Això és el que deia Jordi Turull. Tant ell com Oriol Junqueras consideren que avui es posa a punt i final a una etapa de repressió judicial. Ara sí, escoltem el líder republicà Oriol Junqueras.
4: Un encàrrec concís i precís al Tribunal Suprem: declarar la nulitat dels autos anteriors i mandatar que se efectúe un nuevo pronunciamiento en el que se declare amnistiado el delito de malversación de caudales públicos.
2: Doncs aquestes són les reaccions que han arribat des de tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana, a les dues formacions amb persones afectades per aquesta llei de l'amnistia. El Tribunal Constitucional encara no ha publicat la sentència que avala l'aplicació íntegra d'aquesta norma a tots els líders del procés, però el Suprem ja ha avançat i ha aixecat, de fet, les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. El que volem fer ara a la brúixola és analitzar què significen aquestes dues decisions judicials i quines són també les seves implicacions. Ens en dona tots els detalls des de Madrid la nostra companya Eva Llamazares. Eva, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
5: Bona tarda, buenas tardes. El contenido íntegro de la sentencia derivará en una amnistía total tanto para los condenados como para los procesados pendientes de juicio. Si a Llarena le ha bastado con conocer el fallo para levantar la medida cautelar de Puigdemont, Puig y Comín, ahora falta aplicar la doctrina que ha establecido el TC. Lo tendrá que hacer tanto el Tribunal del Procés para retirarle la inhabilitación a los condenados como Llarena para iniciar el archivo de la causa contra los hasta hoy prófugos de la justicia española. Por 7-5, la sentencia del Constitucional corrige la interpretación del Supremo y dice que el propósito del desvío de fondos públicos para financiar el referéndum no fue el enriquecimiento patrimonial. Indica que la ley declara no amnistiable la malversación que haya supuesto corrupción privada,

0: Passen 22 minuts de les 7 de la tarda. Hem analitzat primer aquí a la brúixola aquesta decisió del Suprem d'aplicar del Constitucional, volíem dir, d'aplicar la llei de l'amnistia als encausats pel procés. Però ara volem també abordar altres qüestions que ens ocupen a la jornada d'avui. Els carrers de Barcelona es van omplir ahir de manifestants a favor del dret de l'habitatge. La protesta va acabar amb aldarulls i una onzena de detinguts que avui ja han quedat amb llibertat. I en el context d'aquesta manifestació coneixíem un acord entre sindicats per convocar una vaga general amb l'habitatge i els salaris com a protagonistes abans de la celebració de, ja ho saben, eleccions generals el 29 de novembre. Doncs ara volem abordar aquesta qüestió amb sindicat i amb patronal. Comencem saludant a Belén López, secretària general de Comissions Obreres. Senyora López, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: A Comissions Obreres i UGT no convocaven una vaga general d'àmbit estatal des del 2012. Què ha canviat perquè ara considerin que és necessària?
1: Doncs bàsicament que no ens arriba, que tenim un problema de carestia, que els salaris pugen però no pugen, i sobretot com el preu de la vivenda, i que nosaltres ja estem farts, quan parlo de nosaltres vull dir la gent treballadora, estem farts de no arribar a final de mes. Per tant, volem que hi hagi uns salaris suficients, però això no n'hi ha prou. Volem també que es garanteixi el dret de l'habitatge. Per això cal que es prenguin mesures valentes, com les mesures del Real Decret que han decaigut i que demanem que es tornin a posar damunt la taula i s'aprovin, però anem més enllà. Volem una intervenció estructural en el mercat de la vivenda, perquè actualment tenir un salari i un salari en condicions no garanteix el dret de la vivenda. Per tant, nosaltres som un sindicat de classe i el sindicat negocia condicions de treball i condicions de vida. I, per tant, creiem que ha arribat el moment de situar aquesta necessitat d'una riquesa que està havent-hi a la societat, perquè nosaltres hem fet un informe al nostre gabinet d'estudis econòmics on situa que els marges empresarials estan en rècords històrics. Mai com ara les empreses havien tingut tants beneficis i els salaris no s'hi veu això, i en la vivenda tampoc, no només això, sinó que estan fent també un pelotazo amb la vivenda. Per tant, nosaltres el que reclamem és que hi hagi mesures contundents en l'àmbit polític, però sobretot en la negociació amb les patronals, i que se sentin a negociar l'acord estatal de negociació col·lectiva i tots aquells convenis que tenim bloquejats.
0: Sabem aproximadament de quina data estaríem parlant? Dèiem abans de les eleccions, seran el 29 de novembre. No sé si ens pot concretar una mica més la data.
1: Bé, això sortirà en les properes hores, s'acabarà de concretar la data perquè s'han d'acabar de lligar els concerrells i perquè volem fer una gran mobilització social que té una derivada laboral, que és laboral, però que hi ha altres espais on volem confluir. Per tant, volem també decidir aquesta data des d'aquest espai més col·lectiu, però serà abans de la campanya electoral, això també ho tenim clar. Per tant, era els primers 10-11 dies de 12 dies. La campanya comença el 12, si no m'erro. Per tant, els primers 12 dies de novembre serà. Però en breu això ho anunciarem.
0: Mm-hmm. Els sindicats han estudiat l'encaix jurídic de fer aquesta vaga?
1: Clar, nosaltres evidentment tenim tots els nostres serveis jurídics per veure com li donem la dimensió legal necessària, però no ens espanta això, eh? Això és cridar el llop que fa la patronal dient que això és una vaga il·legal. Jo entenc que sigui una vaga que no els agradi, jo entenc que els hi posem un mirall davant la cara i que situem que en un moment de rècords històrics ells tenen una cobdícia que és absolutament indecent i que volen fer negoci inclús amb el dret a tenir un sostre de les persones i que a més no volen sentar-se a negociar un acord estatal de negociació col·lectiva, marcant uns salaris importants al voltant del 7% i amb clàusules de revisió salarial. No volen, perquè els hi posem un taula, però això no és una vaga il·legal. Per tant, a partir d'aquí, oita, que diguin i que facin córrer els bulos que vulguin, però evidentment aquesta vaga té tots els encaixos jurídics necessaris perquè tothom tingui la protecció i la gent pugui exercir el seu dret a la vaga amb garanties jurídiques.
0: Tenint en compte que ens trobem enmig d'un avançament electoral i que evidentment tampoc sabem què pot sortir, no?, dels resultats d'aquests comicis, quin és l'objectiu final d'aquesta vaga general? És a dir, a l'hora de que després això es tradueixi, es materialitzi en unes conseqüències, quines han de ser?
1: Bé, nosaltres volem, d'una banda, que aquests reals decrets s'aprovin, aquests reals decrets, i que es prenguin mesures amb habitatge, perquè el govern en aquests moments continuar governant. Per tant, pot continuar fent acció legislativa per situar totes aquelles coses que nosaltres pensem que s'han de fer. I després el que volem és que la patronal se senti a negociar aquests increments salarials en els convenis col·lectius que tenim bloquejats i en l'acord estatal de negociació col·lectiva. Per tant, volem fer sentar la patronal a negociar, volem que el govern aprovi els decrets d'habitatge i que continuï prenent mesures en aquest sentit. I llavors volem que la gent entengui que tenim per davant unes eleccions polítiques on ens hi juguem molt la gent treballadora.
0: Li volia preguntar, per acabar, com dèiem, aquesta vaga arriba en plena precampanya electoral, ens deia que aviat coneixerem més en concreció el dia, però serien els primers 12 dies de novembre. Com evitaran que es percebi com una mobilització, podríem dir, que alguns podrien titllar de partidista, i no sé si creuen que alguns sectors els acusaran d'interferir en el debat electoral?
1: Mira, ens acusaran de moltes coses. Nosaltres ja fa temps que venim anunciant que hi haurà una tardor calenteta de mobilitzacions per al tema salarial. Això ha confluït amb tot el tema de la vivenda. S'ha coincidit amb la campanya electoral, aquí la política té els seus tempos, òbviament, però nosaltres a lo nostre, a organitzar aquesta vaga, a posar des de seu de conversa pública, se situïn els problemes de la gent. Si això els hi fa por, si el que volen parlar és de seu...
2: ...los judiciales que estén abiertos por un desahucio. Disueltas las Cortes por el adelanto electoral, decenas de proyectos de ley caen. Es el caso del nuevo estatuto marco que ha llevado a los médicos a la huelga. La consejera Fátima Matute ve una ventana de oportunidad para ahora sí elaborar un texto, dice, consensuado. Marisa Menéndez.
3: Con la convocatoria de elecciones anticipadas y la disolución de las Cortes decaen los proyectos de ley que estaban en tramitación parlamentaria, entre ellos la reforma del Estatuto Marco para el personal sanitario al que se oponían los principales sindicatos médicos y contaba con el rechazo de algunas comunidades autónomas. Una oportunidad de oro, señala la consejera de Sanidad, Fátima Matute, para hacer un texto que no